Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 90%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
2: sí,
0: dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta sí.
0: Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: En punt les 8 del matí. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit a diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serres, notes ja les carreteres?
1: Doncs de moment no, de moment sense retencions destacades per aquesta tracturada, però n'estarem pendents. A aquesta hora on sí que destaquem problemes és a la C32 a Taià, sentit Barcelona, on s'està retirant un accident que provoca retencions. A la resta de carreteres, congestió als punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona per la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i les dues rondes. Fora de Barcelona, molta densitat a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 de Terrassa a Sabadell, direcció Barcelona.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km hora a 160. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat firmar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya dissabte 24 d'octubre al migdia després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. El papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó dret. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. I Robert Higues serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'Ove Llopa i va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Başakşehir Turk. En handbol, la Lliga Europea, victòria al Freking Granollers a la pista de l'Aigua Santes Portuguès, 31-32, i el Mundial d'hoquei patins masculí, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
0: I jornada avui de sol amb alguns núvols prims, passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 88%.

0: Són les 9. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Una vintena de columnes formades per cotxes i tractors han sortit de diferents punts del país i confluiran al migdia a Barcelona, on tenen prevista una concentració a la plaça Sant Jaume. Malgrat algunes millores, avui continuarà l'alteració del servei d'alta velocitat ferroviària. A primera hora hi ha hagut retards de fins a mitja hora. El comboi sinistrat dilluns a l'Aragó encara no s'ha retirat, però la restricció de velocitat al tram de l'incident ha passat de 80 km a hora a 160. La vaga d'autobusos de TMB prevista per avui s'ha desconvocat. Un principi d'acord amb l'empresa sobre el nou conveni col·lectiu també permet desconvocar 5 jornades de mobilització més previstes aquest mes. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. Podem també rebutja fer-ho. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Robert Iger serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
1: Esports.
2: El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi per 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé l'últim segon. El Fiat de Girona supera l'Ostende belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a la Eurocup a la pista del Basaksehir Tour. Ara en bola, la Lliga Europea. Victòria al Frecking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès, 31-32. I el Mundial masculí d'hoquei patins. L'equip espanyol ha guanyat Portugal per 2-4.
0: I el temps, jornada de sol amb alguns núvols prims passatgers i temperatures sense grans canvis. La majoria de les boirines o núvols baixos matinals es dissiparan i només en quedaran de persistents a la Catalunya central o prelitoral. Les temperatures més altes s'aproximaran als 30 graus a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 9. Bon dia, us parla Mireia Sala Santapau. Mobilització dels pagesos avui, que acabarà aquest migdia amb una concentració a Barcelona. La protesta per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector ha començat amb columnes de cotxes, autocars i tractors que han sortit des de diferents punts del país i que acabaran a la plaça...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 84%.

0: Ampules, 10 del matí. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada justament per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora des de diferents demarcacions. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura única de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. La congregació de l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes dels centres de Barcelona que es van suïcidar i que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Diferents entitats ecologistes demanen a la Generalitat que recuperi el pla per estudiar la reintroducció del linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Volen que reprengui una iniciativa frustrada d'ara fa 10 anys amb l'argument que el retorn d'aquest gran carnívor facilitaria la recuperació de l'equilibri ecològic del Pirineu. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. Ahir va entrar en competició The End of It, una superproducció internacional de la directora catalana Maria Martínez Bayona, protagonitzada per Numi Rapaz.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça suma la segona victòria consecutiva a la Champions, superant el Galatasaray a domicili per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors blaugranes, on també va destacar Lamine Yamal en una gran segona part. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça guanya el Maccabi 90-87 amb un triple de Justin Robinson, gairebé a l'últim segon. El Fiat Girona supera l'Ostend de Belga a la FIBA Europe Cup i el Kitchener Manresa per a l'Eurocup a la pista del Basaksehir Turk. En handbol, a la Lliga Europea, victòria del Freiking Granollers a la pista de l'Aguas Santas portuguès 31-32, i al Mundial Masculí d'Hockey Patins, l'equip espanyol guanya Portugal per 2-4.
0: I pel que fa al temps, ens espera sol o ressol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A final de setmana arribaran canvis amb pluja i amb ble i ambient plenament de tardor.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts us informa.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 76%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent, eh?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda, hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La Natura en Joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Albert Om, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació doncs, hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53 a 43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart, una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final va ser favorable al Llançà. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell. on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35-82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
4: Hi ha, doncs, el partit del Junior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que podem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
3: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa. Des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, a Naus Aiats, tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbuciany. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: Són les 11. El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana i assegura que cap partit perdrà les seves sigles. Carburants i combustibles han disparat la inflació al setembre. A Catalunya, la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquests repunts es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i el gasoil al novembre. Barcelona acollirà aquest migdia una protesta amb pagesos arribats d'arreu del país per reclamar solucions a la crisi del sector, agreujada per l'encariment del preu dels carburants. Fins a una vintena de columnes formades per tractors, autocars i cotxes particulars han sortit a primera hora del matí des de les diferents demarcacions. Trump anuncia que es preparen per a una exploració massiva de petroli, gas i minerals a Groenlàndia. L'afirmació del president dels Estats Units a la seva xarxa social topa amb l'opinió dels experts, que consideren que les característiques de l'illa comporten dificultats extremes per a qualsevol prospecció. 6 morts en els atacs russos d'aquesta matinada a Ucraïna que han provocat talls elèctrics a 600.000 persones. El president Zelensky constata que l'agressió russa és un menyspreu flagrant a la treva energètica anunciada per Trump. També lamenta que no rebi informació militar occidental per evitar aquestes accions. Avui comença a Alemanya el primer judici vinculat amb l'explosió del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic ara fa 4 anys. Al banc dels acusats s'hi asseu un ciutadà ucraïnès, tot i que en un primer moment es va apuntar cap a una autoritat russa.
1: Esports. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4 al Barça, s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Esparun i Girona debut a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. Ahir, victòria al Barça a l'Eurolliga davant el Maccabi i del Fiat Girona a la FIBA Europe Cup a la pista de l'Ostende. En canvi, derrota del Kitchener Manresa a la pista del Basaksehir Turk. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins. Victòria aquesta nit de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. En waterpolo, aquesta tarda, es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Sol o ressol amb alguns núvols baixos puntuals a la Catalunya central. S'espera una jornada estable amb pocs núvols i ambient càlid al migdia. Les temperatures se situaran entre els 25 i els 30 graus, les més altes a la Vall de l'Ebre o a Ponent. A finals de setmana arribaran canvis.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.

0: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: Ampules, 12 del migdia. El Tribunal de Comptes aplica finalment l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Estaven encausats per les despeses del procés. Tampoc hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament segons el baròmetre del CEO, tot i que en pèrdua d'escons. El segon lloc seria per Esquerra Republicana en disputa amb Aliança Catalana i després hi trobem Junts. El baròmetre també situa un empat entre PP i Vox i, per últim, atorga una representació semblant als Comuns i a la CUP. Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i a cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per les eleccions generals del 29N. L'exalcaldessa de Barcelona segueix estenent la mà a Podem i Esquerra Republicana. El sector de la pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions a la crisi que viu. Ja han arribat a Barcelona la vintena de columnes formades per cotxes i tractors que han sortit a primera hora del matí de diferents punts del país. Carburants i combustible han disparat la inflació al setembre. A Catalunya la taxa ha escalat fins al 4,5%, mig punt més que l'agost i el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'increment de preus al conjunt de l'Estat frega el 5%. Amb aquest repunt es mantenen les bonificacions de 20 cèntims de la gasolina i del gasoil al novembre. La congregació de l'escola Pare Manyanet demana als pares de dos alumnes de centre de Barcelona, els demande a dos pares d'alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar als seus fills i acusen a l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Arrenca a Hamburg el judici a un ucraïnès per l'explosió del gasoducte Nord Stream, que fa 4 anys va acabar amb un megaprojecte energètic multimilionari entre Alemanya i Rússia. El procés tensiona el govern alemany pro-Ucraïna davant les crítiques que rep de l'oposició d'extrema dreta i de l'esquerra populista pel seu suport a Kiev. I Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges. El director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Després de la victòria al camp del Galatasaray per 1-4, el Barça s'ha situat líder provisional de la Champions a falta dels partits que completaran avui la segona jornada. De la jornada d'avui destaquen els enfrontaments Manchester City-PSG i Roma-Madrid. En bàsquet, avui es juga el partit pendent de la Lliga ACB entre la Sisa Joventut i l'Andorra. I l'Esparun i Girona debut a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins, victòria aquesta nit passada de l'equip espanyol davant Portugal per 2-4. I en waterpolo, aquesta tarda es disputa la Supercopa Espanyola Masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Ens espera una tarda amb previsió de sol, alguns núvols prims i alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral. Les temperatures màximes oscil·laran, en general, entre els 24 i 28 graus. A Ponent i a l'Ebre podrien arribar a fregar els 30. Possible canvi al cap de setmana amb pluja en algunes comarques i un descens clar de les temperatures.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 66%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. Han sortit des de l'Ebre, des de l'Alt Empordà, des de la Catalunya central, de l'àrea metropolitana i des de Lleida.
1: Entrant a l'autovia. Policia davant, policia darrere. Vinga, Lleida.
0: Avui els tractors han deixat els camps i han tornat a sortir a la carretera. Han sortit a quarts de set del matí des de diferents punts, en columnes, i ara són a Barcelona per fer sentir la seva protesta davant de les institucions implicades en la crisi del sector agrari. Els pagesos van sumant greuges i perjudicis i la motxilla cada vegada els pesa més, alhora que tenen les butxaques més buides. Quan no són els danys per la sequera, són els estralls pels aiguats. Més les plagues, més la burocràcia, més l'acord del Mercosur, més el poc que els paguen pels aliments que tant els costa criar, engreixar o conrear, més l'encariment del gasoil. Exemplificant aquesta última reivindicació, si a les últimes tracturades, les del 2024, als pagesos de Lleida els va costar 100 euros omplir el dipòsit, avui, dos anys més tard, els ha costat 60 euros més. I prenent com a mesura altres referències...
2: Nos inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: Amb tot plegat, el sacrifici, per molta vocació que hi hagi, és difícil de mantenir.
3: Jo des de 4 o 5 anys que remeno la granja de casa familiar i de seguida que vaig ser major d'edat vaig fer autònom i tothom em diu que no ho faci, la meva mare que no, però és una passió que porto a dins i quan portes alguna cosa dins lluites per el que sigui.
0: Per la terra, pel país, pel demà, aquest és el lema de la lluita dels pagesos avui.
4: Catalunya al dia.
0: Tractors a les carreteres acostuma a ser sinònim de retencions i de problemes de trànsit, tot i que en la protesta d'avui els pagesos no han volgut tallar la P7. Tot i això, s'ha notat la tracturada, equip viari, Clàudia Serra?
5: S'ha notat a la P7 i a la 2 durant el matí, amb les marxes lentes, sentit Barcelona, i sobretot ara, que estan entrant a la ciutat per la Meridiana i al lateral mar de la Diagonal, direcció al carrer Mallorca amb Roger de Llúria. Intenteu evitar aquestes zones perquè hi ha retencions i vies tallades, i consulteu les afectacions si sou usuaris dels busos de TMB que passen per aquests punts. Per cert, avui hi havia d'haver vaga els busos de TMB, però finalment s'ha desconvocat.
0: Doncs de seguida connectarem amb el centre de Barcelona, on ha confluït la protesta dels pagesos, i serem també a Badia del Vallès. Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel.
0: Perquè gairebé 25 anys després que es prohibís a Espanya, per fi s'ha començat a retirar l'amiant al municipi que proporcionalment més en té.
7: Súper contentos, claro. Lo que necesitábamos ya. Algún día tenía que llegar y afortunadamente ya ha llegado.
6: S'ha començat per retirar les uralites o fibrociment de les canonades, xemeneies i baixants de 127 comunitats de veïns. Seguirà amb teulades i cobertes, però aquesta fase encara no té calendari ni pressupost.
0: I us parlarem també del linx nòrdic o boreal i de la possibilitat de reintroduir-lo al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Reclamen 6 entitats ecologistes amb arguments com aquest.
8: Controlaria els ungulats salvatges, la marta, la fagina, la guineu, que són els que realment estan hipotecant a la conservació del gallfer.
6: Que també està en perill d'extinció. Fa 10 anys es va anunciar un pla per recuperar el linx boreal, però va quedar en un calaix.
0: Sobre malbaratament alimentari, avui ens fixarem en les iniciatives diverses i algunes curioses per intentar reduir-lo. Per exemple, fent que cuiners de renom cuinin àpats multitudinaris amb productes que estan a punt de caducar.
6: Alguns, com Mingo Morilla, reivindiquen...
9: Ràdio Arbúcies.
10: 107.6 FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus. I una humitat del 56%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La Natura en Joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu, a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Albert Om, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació doncs, hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir, perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat

0: per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53 a 43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart. Una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final va ser favorable al Llançà. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell, on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35 a 82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
1: Ei, Anna, doncs el partit del júnior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que puguem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
0: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa. Des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, a Naus Aiats, tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbuciant. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
2: El futbol amb Oriol Garriga.
3: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
2: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: That's it, that's it. Hold on.
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de 1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. Amb un 30%.
3: Populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les 3 al 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en

0: Xarxa, edició migdia.
1: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, en, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per ferres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, i ha anunciat una mobilització a Madrid, i serem, i aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via, davant la seu del Departament d'Agricultura, després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès, la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
4: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
5: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
4: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
1: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
7: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
6: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant, la dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
8: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
9: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
8: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
10: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
8: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.
1: És un 3:15. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
8: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
11: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
8: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
12: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
13: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
8: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
8: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
14: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
15: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
14: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
1: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
8: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
1: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
8: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
16: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
8: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
17: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
18: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania, i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
17: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
1: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals.
1: Gràcies, David Navarro. I ara la informació esportiva. amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
20: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
21: Football is you know, it can change very fast, so

0: cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
1: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
3: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
3: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
1: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat.
8: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
9: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són 3 cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només

És un cordó, és un recordatori, i quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu, a vegades no el faig servir, però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia, sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
11: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
10: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus se l'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
12: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
4: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
13: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta el salari.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
14: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
15: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
16: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:15. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
17: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
18: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
17: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
20: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
21: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
19: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
4: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
22: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
0: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
6: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
0: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
23: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
7: Enguany el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamin Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
2: L'OSPI vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
3: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
2: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'OSPI vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
5: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
24: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
8: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha aplicat finalment la llei d'amnistia als exalts càrrecs encausats per les despeses del procés. Entre ells, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. N'hi ha una trentena més a banda d'ells. També us hem detallat els pronòstics del CEO i del CIS, publicats tots dos avui. En el cas del CIS, l'organisme públic pronostica la victòria de Pedro Sánchez de les eleccions generals amb 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, un resultat diametralment oposat al de la majoria d'enquestes. I hem connectat amb la tracturada amb què els pagesos han tornat a denunciar avui la seva situació derivada de l'encariment de costos i agreujada per la falta d'ajudes. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, podem actualitzar aquest seguiment de la tracturada dels pagesos perquè ja han reprès la marxa i ara es dirigeixen cap a la plaça Sant Jaume, on està previst que la mobilització acabi davant el Palau de la Generalitat. Anem a Barcelona. Sara Riera, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara mateix pagesos i tractors baixen per via Laietana, han travessat tota la Rambla i la Gran Via, on s'han aturat abans davant la Conselleria d'Agricultura amb crits i protestes. Avui han cregut que calia tornar-se a fer visibles als ulls de la gent, de tothom que està al carrer i també de les administracions, a qui acusen de tractar la pagesia com un decorat, diuen, en lloc de com un sector essencial. Denuncien que la Generalitat els ha fet passar amb raons tots aquests dos anys, d'ençà que es van revoltar, i avisen que si no hi ha ajudes directes per a les explotacions professionals aviat, aquestes mobilitzacions d'avui no s'acabaran.
2: El president del grup Planeta, José Cregueras, ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, una operació que els permetria consolidar la seva divisió de llibres infantils i juvenils. Cregueras ho ha explicat en el dinar de premsa previ a la concessió demà del Premi Planeta.
4: Y la verdad es que sí que estamos en conversaciones avanzadas con Editorial Joventut, que tiene obras muy importantes y que complementarían nuestro catálogo. Ya sabéis que nosotros no crecemos más que cualitativamente en pequeñas operaciones que nos aportan para un público más infantil y juvenil.
2: Dins d'aquest catàleg hi ha les obres en català i castellà de Peter Pan, Alicia al País de les Meravelles, Mary Poppins i un dels seus grans èxits històrics, que va ser publicat Les aventures de Tintín a partir del 1958. I atenció també a això, el Mont Blanc, la muntanya més alta de l'Europa Occidental, ha guanyat prop de 2 metres d'altitud en 3 anys. Una pujada inesperada dels Alps, on les glaceres han retrocedit per l'escalfament global. Actualment la muntanya mesura 4.807 metres, segons el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia, que assegura que el cim canvia constantment pel gruix de la neu i la capa de gel, que varia cada any en funció del vent i les condicions meteorològiques.
0: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El Bernat Sorroca, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
8: Què tal?
0: Com esteu?
8: La mar de bé.
0: Carai.
7: Molt bé. Molt bé.
0: La mar de bé, eh?
8: Sí, em retrobo amb vosaltres i a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres. Us ho prendreu com a algo sentimental, però a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres.
0: Veus?
7: És maco, això. Això que ens diguis, això és maco.
0: I especialment poder-te retrobar amb ell. Santi Villas, bona tarda.
9: No, jo no estic bé, eh? O sigui, jo vaig angoixadíssim, quasi no arribo. Passa?
0: Ja t'he vist que arribes un pèl just.
9: Tardíssim.
10: Ràdio Arbúcies.
11: L'emissora que escolten les altres emissores.
10: 107.6 FM.
12: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 51%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

via, via, a poc sortim d'aquí. Poca cosa em lliga aquestes terres, fins i tot aquestes flors tan blaves. Via, via, via.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts.

0: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats, duplicaria la distància de fa un mes amb un PP que va a la baixa. I Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat perquè una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i altres formacions. I fins i tot a canviar el nom, malgrat tot Podem no afluixa i defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. Nova mobilització avui dels pagesos amb una tracturada que aquesta tarda ha d'arribar a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El sector de l'agricultura denuncia l'increment de costos, sobretot del gasoil, i la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Avui continuen els retards, no són tan importants com ahir, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants a Barcelona. La interrupció del sistema Starlink aquesta matinada ha permès a Rússia atacar sistemes energètics d'Ucraïna i causar 12 morts i deixar 600.000 persones sense llum. Zelensky denuncia el menyspreu flagrant de Moscou cap a Donald Trump i fonts de Kiev conclouen que això no és una coincidència. I el Festival de Sitges ret homenatge avui a dos veterans del cinema fantàstic, Michael Ironside, en el 45è aniversari del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, un dels primers films d'acció d'Arnold Schwarzenegger.
1: Esports. Avui juguen més partits de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City PSG o el Roma Madrid, tots dos a les 9 del vespre. La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre. I en bàsquet, doble cita amb participació catalana a la Lliga CB a les 8, a 6 de Joventut Andorra, partit pendent a la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, Espar Girona Ostrava, a 9:15 en el primer partit de l'Eurocup femenina.
0: I tenim per endavant una tarda ben tranquil·la amb un ampli domini del sol. Hi haurà alguns núvols sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral que no deixaran precipitació. L'ambient serà molt suau. Les màximes d'avui han fregat els 30 graus. Demà, un temps...
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 53%.

0: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Tallada la carretera de les Costes del Garraf, la C31 a Sitges, per retirar un camió bolcat aquest migdia. Es desvia la circulació per la C32 als túnels del Garraf. A l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda Adal entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, després que han retirat els vehicles implicats en dos accidents. La Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, també direcció al Nus de la Trinitat. I també cues ja destacables a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada.
0: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i també una trentena dels càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar, doncs, els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. Els pagesos es tornen a mobilitzar amb una tracturada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a la plaça de Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment dels costos, sobretot del gasoil, i també la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix amb la publicació també del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats i duplicaria, doncs, la distància de fa un mes amb el PP, que va a la baixa. I us ho ha avançat aquesta emissora. La congregació titular de l'escola Pare Manyet ha demanat als dos pares dels alumnes del centre de Barcelona que es van suïcidar. Els pares han manifestat públicament que sospiten que les escoles no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. La interrupció del sistema Starlink aquesta matinada ha permès a Rússia atacar sistemes d'emergència energètics d'Ucraïna i causar 12 morts i deixar també 600.000 persones sense llum. Zelensky denuncia el menyspreu flagrant de Moscou cap a Donald Trump i fonts de Kiev conclouen que això no és una coincidència. El Festival de Sitges ret homenatge avui a dos veterans del cinema fantàstic, Michael Ironside, en el 45è aniversari del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, un dels primers films d'acció d'Arnold Schwarzenegger.
2: Esports. Avui juguen més partits de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City PSG o el Roma Madrid, tots dos a les 9 del vespre. La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment dijous 12 de novembre a 7:15. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre. I en bàsquet, doble cita catalana a la Lliga CB a les 8:06 a Joventut a Andorra, pendent de la segona jornada. A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona rep l'Ostrava Txec a 9:15 en el primer partit de la competició.
0: I el temps, avui tarda ben tranquil·la, amb un ampli domini del sol. Hi haurà alguns núvols, sobretot cap a les muntanyes del litoral i del prelitoral, que no deixaran, això sí, precipitacions. I l'ambient serà molt suau. Les màximes d'avui han fregat els 30 graus i demà un temps semblant també al d'avui.
2: Trescat Info.
0: 5 i pràcticament ja 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga, us acompanyo.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 55%.

0: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit i de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem que es manté tallada la carretera de les Costes del Garraf, la C31, a l'altura de Sitges, on retiren un camió volcat aquest migdia. Es desvia la circulació pels túnels del Garraf, la C32. Llargues cues també a la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Vila Olímpica, en sentit en Besòs, i la Ronda de Dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també direcció al Nus de la Trinitat. I la C17, també amb una retenció destacable a l'altura de Parets del Vallès, en direcció Barcelona, per un possible accident.
0: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats, duplicaria la distància de fa un mes amb un Partit Popular que va a la baixa. I la inflació es dispara al 4,5% al setembre a Catalunya, impulsada pel preu dels carburants. Aquest encariment dels combustibles farà que es mantingui la bonificació de 20 cèntims per litre el mes que ve. I això afecta especialment la pagesia, que es torna a mobilitzar amb una tractorada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a la plaça Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment de costos, sobretot del gasoil, i la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries. I la circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Avui continuen els retards, no són tan importants com ahir, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. I en l'àmbit internacional us explicarem que la interrupció del sistema Starlink aquesta matinada ha permès a Rússia atacar sistemes energètics d'Ucraïna i causar 12 morts i deixar 600.000 persones sense llum. Zelensky denuncia el menyspreu flagrant de Moscou cap a Donald Trump i fonts de Kiev conclouen que això no és una coincidència. Pel que fa a la cultura, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges aconsegueix un nou rècord de venda d'entrades i supera el milió d'euros en ingressos, quan encara falten 4 dies perquè finalitzi l'edició d'enguany. L'organització del certamen ha anunciat alguns dels eixos temàtics per la 60a edició, que se celebrarà l'any vinent.
2: Esports. Avui juguen més partits de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City, PSG o el Roma-Madrid, tots dos a les 9 del vespre. També en futbol, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment dijous 12 de novembre a 7:15. I en bàsquet, doble cita catalana a la Lliga ACB, a les 8 a 6 a Joventut Andorra, pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona rep l'Ostrava Txec a 9:15 en el primer partit de la competició.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 60%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 12 i el divendres 16 d'octubre. Comencem! Aquesta setmana se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, el dijous 15 d'octubre, i amb motiu d'aquesta efemèride, des del Museu Etnològic del Montseny han organitzat un seguit d'activitats del 15 al 18 d'octubre. I bé, el dijous 15 d'octubre, a partir de les 3 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà la formació que porta per títol Tècniques de Promoció Online amb Eugènia San Juan, una formació per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions es poden fer al telèfon del museu, al 972-86-0908. La formació serà de 3 a 5 de la tarda i un cop acabada aquesta formació, d'un quart de 6 a les 6 de la tarda, hi haurà Benvinguda i Berenar Silvestre, a càrrec d'Anna Colomer. Es tracta d'una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I de 6 de la tarda a 2 quarts de 8 del vespre, també al museu, un cop acabat el berenar, hi haurà el taller La Natura en Joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta d'un taller per fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la vall. Les inscripcions les podeu fer presencialment també al museu, a través del seu telèfon o també del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat. També dijous, 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants per al curs 2026-2027. És un acte obert a tothom. I el divendres 16 d'octubre, a 8:15 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del llibre de l'Alberto, Una família, una llengua, un país. I bé, a la presentació hi assistirà el seu autor, que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixedes. I finalment, el divendres al vespre, 9:15, a la Llar de Jubilats, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o altres amb temes afins a la llibertat i als països catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre s'obrirà l'acte a tothom que hi vulgui assistir, perquè hi haurà una actuació poètico-musical titulada Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, un diàleg entre Joan Salvat Papasseig i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més, tornem a l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Aquest cap de setmana, alguns dels nostres equips han descansat, però d'altres han continuat sumant minuts, aprenent i creixent a les pistes. Comencem pel mini B, liderat per en Pau Masó, que va disputar un partit molt emocionant davant l'anglès, amb un marcador final de 53 a 43 favorable a l'Arbúcies. El partit es va mantenir molt igualat i no es va decidir fins a l'últim quart. Una victòria treballada i ben merescuda. Pel que fa a l'infantil, es va trobar davant d'un rival exigent, la Unió Maristes de Girona, un partit complicat en què els nostres jugadors van haver de fer front a un equip de gran nivell. Finalment, el marcador va ser favorable al conjunt gironí. El preinfantil femení es va desplaçar fins a Llançà. L'equip continua arrossegant algunes baixes, una situació que dificulta afrontar els partits amb tots els efectius disponibles. Tot i l'esforç de les nostres jugadores, el marcador final

0: va ser favorable al llançar. Esperem poder recuperar ben aviat totes les jugadores. I acabem el repàs dels partits amb el júnior, que es va desplaçar fins a Palafrugell, on va aconseguir una clara victòria amb un marcador de 35-82. El seu entrenador, Marc Baronat, ens fa la seva valoració del partit.
1: I Anna, doncs, el partit del júnior ha sigut bastant còmode, hem sigut bastant superiors tant en defensa com en atac, i el ser tan superiors, sobretot en l'1 contra 1, ha fet que podem desbordar molt fàcil, però hem deixat de jugar en equip i és una cosa que no ens podrem permetre el dia de demà quan tinguem equips més potents al davant.
0: I ara posem la mirada en el pròxim cap de setmana. Dissabte 17 d'octubre tindrem una jornada plena de bàsquet a casa. Des de les 9 del matí amb el mini A fins a les 6 de la tarda amb el partit del sènior. El pavelló viurà una jornada intensa amb un total de 5 partits a casa. Matí i tarda de bàsquet per gaudir dels nostres equips, animar-los i continuar fent créixer aquest ambient de club que tant ens agrada. I diumenge 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, a Naus Aiats, tindrà lloc la segona gala de l'esport, una gala dedicada a reconèixer i posar en valor l'esport del nostre poble. Des del Club Bàsquet Arbúcies us animem a assistir-hi i a compartir aquesta celebració de l'esport arbociany. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
2: El futbol amb Oriol Garriga.
3: Bona tarda. Anem amb el resum del cap de setmana. Comencem pel primer equip, que va jugar a casa dissabte a la tarda contra el Sant Gregori. Un partit on al minut 9 l'equip ja anava perdent 0-2 en un mal inici, però va aconseguir guanyar a l'últim minut 3-2 després d'uns molt bons últims 80 minuts, amb dos gols de Madú, que va fer un gran partit, i un gol del Pichichi Quadres. Respecte al futbol base, destacar la victòria segona del juvenil i la contundent victòria del Prebenjamià per 16-0. Després del repàs dels resultats d'aquest cap de setmana, destacar i agrair a tothom que va venir a la presentació dels equips. Ja tenim 100% en marxa la nova temporada i desitgem molta sort a tots els equips. Pel que fa a la nova setmana, l'infantil recupera un partit ajornat el dilluns 12 i el primer equip jugarà al camp del Sant Joanenc, a prop d'Olot, el dissabte a les 4 de la tarda. Molta sort!
2: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra. Dos, tus...
1: 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la C-17 a la Garriga, direcció Barcelona, per un accident. L'autovia 2 de Brera-Esparreguera, direcció Lleida. I a Barcelona, la ronda de l'entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, la ronda litoral de Zona Franca fins al port.
2: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'alts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar, doncs, els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix també amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats. Duplicaria la distància de fa tot just un mes amb un PP que va a la baixa. Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat perquè una altra persona del consens lideri ara el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i també altres formacions. I fins i tot a canviar el nom, malgrat tot Podem no afluixa i defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. La inflació es dispara al 4,5% al setembre a Catalunya, impulsada pel preu dels carburants. Aquest encariment dels combustibles farà que es mantingui la bonificació de 20 cèntims per litre el mes que ve. Els pagesos es tornen a mobilitzar amb una tracturada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a l'alça, a Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment dels costos, sobretot del gasoil, i també la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries.
1: Esports.
4: Avui es juguen més partits de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen el City PSG o el Roma Madrid, tots dos a les 9 del vespre, però ja tenim en joc dos partits més. Són el Feyenoord Como i el LASK Linz Liverpool, tots dos amb un empat a 0 al marcador. La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada pel dia 11 de novembre. I en bàsquet, doble cita en presència catalana. A la Lliga CB, a les 8 a 6 de Joventut Andorra, pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona rep l'Ostrava Txec a 8:45 en el primer partit de la competició.
2: I repassem també la previsió meteorològica. El dia avança amb molt poca nuvolositat i d'aquesta manera també acabarà aquesta jornada. Demà el temps es mantindrà estable, amb núvols baixos que poden tapar el cel a l'Empordà i també les planes interiors, en forma de boira. A la tarda el cel estarà variable al litoral, però també al prelitoral. L'ambient, això sí, serà molt suau.
1: 3CAT Info.
2: 7 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 8.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Doncs comencem i ho fem anant cap a Madrid, perquè el Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i també 32 exalts càrrecs del govern independentistes.
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 71%.
6: El refregit. La repetició de l'amics i residents del passat cap de setmana.
7: Són les 10 del matí.
8: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
9: Aquest cap de setmana tindrem molt de teatre al nostre poble. El cicle Octubre Teatre ja va començar ahir al vespre amb Marcel Tomàs al capdavant de la seva companyia. Avui i demà segueixen més propostes d'Axis Teatre i el clown de carrer de Xema Muñoz. Tindrem un mix molt teatral amb aquest protagonisme de la cultura escènica amb l'entrevista que dedicarem a Caltet Produccions en la veu i la presència de David Batlle. La cultura que no falta, doncs, per nosaltres no serà. Us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavier Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera, tot i lo revoltat que ha estat tot plegat aquests darrers dies, i d'un tema de ciència i coneixement. A la secció d'avui, doncs, tindrem en Nelson Paz, que ens presentarà una nova secció, una nova temporada del Diuen, Diuen, Diuen. I els habituals Marta Rubio, Anna Teixeira i Oriol Garriga, que integren el butlletí setmanal, també presentaran aquesta setmana la seva tasca informativa. En el tema del dia, doncs el que dèiem, teatre, amb David Batlle, membre de l'equip de la productora Caltet Produccions. Volem conèixer, doncs, com va començar aquesta productora i quines activitats estan desenvolupant. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició 831 de l'Amics i Residents i saludem el nostre meteoròleg preferit, el nostre predilecte, Xavier Soler. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Celebrem amb unes trompetes, eh?
1: Ja ho veig.
0: Vinga, doncs, ja sabeu que aquesta secció de l'Amics i Residents està patrocinada per...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina aquest temps que, com sabeu, sempre comença fent un repàs del que ha estat el temps aquesta setmana, un temps força mogudet i heu estat distrets aquesta setmana els meteoròlegs, eh?
1: Doncs una mica distret. De fet, t'haig de dir que jo tornava de vacances el divendres i el dissabte em posava a treballar. I quan vaig veure el panorama vaig dir...
0: Ostres,
1: per què no vaig agafar dos dies més?
0: Doncs sí, noi. La cosa ha anat forta.
1: Ha estat mogudeta i ara tot just, abans de començar el programa, revisava les dades d'aquí d'Arbúcies. I la veritat és que durant aquest mes d'octubre, que és pràcticament tota la setmana que portem, doncs més de 140 litres per metre quadrat. És veritat que aquí no van caure de manera, doncs, molt poc temps, sinó que aquella nit, no, va permetre que el pronòmetre se n'hagués omplint, però sense fer excessivament mal. Però d'altres indrets, evidentment, doncs com tothom avisa en les notícies i en els mitjans de comunicació, Granollers 260 i pico de litres, crec que eren 68 en només 30 minuts.
0: Per tant, això és una bestiesa, no?
1: És una bestiesa. Cap infraestructura està adaptada en aquestes intensitats. Per tant, és igual que caiguin a Granollers que a Barcelona, que el mal, doncs, serà similar, entre cometes.
0: Home, sobretot si cau amb zones habitades, amb zones urbanes, que tenen més difícil de, diguem-ne, repartir o absorbir l'aigua. Perquè si cau a muntanya, doncs potser el terreny, doncs, ho distribueix més bé, no?
1: Clar, aquí està després el que és la planificació urbanística. Si cauen a dalt de la muntanya, com va caure aquí, de fet, el turó, aquí van caure 140 i alguna cosa, però a Viladrau 175 i al Turó de l'Home 200 litres per metre quadrat. I tota aquesta aigua anava a la conca de la Tordera. Qualsevol que passés pel pont d'Hostalric, que creua la Tordera, que per anar cap a l'autopista, allà anava davant de l'aigua. Per tant, la precipitació pot caure molt a lo que és a l'inici de la conca, però després la precipitació, l'aigua, va baixant i acaba, doncs, inundant el que és la part final de la conca, que és on hi ha, en el cas del Mediterrani de Catalunya, on hi viu el màxim de gent que hi ha. Per tant, això s'ha de vigilar molt, i les construccions també. Bé, el que s'ha parlat tots aquests dies.
0: Sí, clar, potser s'hauran de fer actuacions urbanístiques, perquè poder arribarà el dia en què ens cansarem de recollir aigua dels baixos de les cases, no?
1: Jo, no m'ho preguntaran a mi, evidentment, però jo sóc un defensor, com d'altra gent, que la línia, crec que és la R1, la del litoral, la del Maresme, es canviés de banda. Ja no només perquè l'augment del nivell del mar i l'augment de temporals anirà desfent el que és, doncs, tota la costa, i arribarà a la mateixa línia del tren, que ja ha arribat altres vegades, sinó que també la mateixa línia de tren actua també com a barrera, perquè tota aquesta aigua d'aiguats tan importants que cau al prelitoral acaba desguassant a la zona del litoral, i les infraestructures, el que dèiem al principi, no estan dimensionades per aquestes intensitats. Per tant, acaba ben de barrera, la brutícia dels troncs, dels arbres, i després s'acaba inundant.
0: Sí, és el que passa. Deixem el que és el repàs del que ha estat aquesta setmana meteorològicament parlant i anem per el que és la previsió. Suposem que tot aquest període ara ja el podem donar per acabat i que entrarem en una altra fase.
1: Doncs sí, completament. La truita se gira 180 graus, i això el que implica és que passem d'aquests aiguats i també fins i tot d'aquestes baixes temperatures que no ho hem mencionat, Jordi, però els dos darrers dies les temperatures han baixat i de valent, fins i tot per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. Tothom que es va llevar d'hora el divendres al matí va notar una davallada significativa del termòmetre, la temperatura.
0: Sí, el matí feia rasca,
1: Feia rasca, vull dir, i era, feia més del que tocaria per un mes d'octubre. L'estació va marcar 4,8 graus tan sols de mínima, per tant... No fresqueta, sinó directament feia fred. Ara bé, La previsió. La previsió indica que arribarà l'anticicló, més o menys posicionat no ben bé sobre la vertical de Catalunya, sinó una miqueta més cap a l'oest de la península, però igualment això farà que el temps sigui estable pràcticament durant 7 dies. Després sembla que podrien haver-hi més perturbacions, però disfrutem d'aquests 7 dies. Les temperatures aniran remuntant i es situaran aproximadament pels valors habituals per aquesta època de l'any o una miqueta per sobre. Què voldrà dir això? Doncs ambient suau al centre de la jornada, 20, 21, 22 graus, i en canvi les nits ja començaran a ser, bastant fresques.
0: Més que fresquetes. I avui parlarem de potser una de les causes d'aquesta anomalia climàtica que estem vivint, a banda de parlar de canvi climàtic. Parlarem del mar Mediterrani i d'aquestes temperatures del mar i totes aquestes històries, no?
1: Ara que s'ha posat en context, doncs, aquests darrers dies, aquesta temperatura tan elevada del mar Mediterrani, doncs hem pensat que podia ser un bon moment per donar quatre dades d'aquestes temperatures que ha tingut aquest estiu el mar Mediterrani i també per explicar com es va formar, com es va assecar i com es va tornar a reomplir el mar Mediterrani.

0: Entrem en matèria i anem a, doncs, a descobrir aquesta formació del mar Mediterrani i, a banda, doncs, empalmant també amb tota aquesta qüestió d'aquestes temperatures tan elevades de l'aigua del mar aquest estiu.
1: Doncs mira, segur que a molts de vosaltres us ha passat que quan anàveu precisament aquest estiu a la platja, sigui a Blanes, a Calella, a Tossa o a Portbou, qualsevol lloc de les comarques gironines i evidentment de la resta del litoral, de dir, ficar-se a l'aigua i diu, però si això sembla una sopa.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és aigua calenta directament.
0: Hi havia racons on el mar no entrava tant que directament era caldo. O sigui, era una sauna.
1: Era ficar-te de dir... però fins i tot s'estava millor fora en algun moment, si hi havia una miqueta de marinadeta, que no pas dintre de l'aigua, ara estic exagerant, però que per donar-nos una idea de la temperatura. I per donar quatre dades, dir-vos que aquest estiu la mitjana del conjunt de l'aigua superficial, estem parlant de l'aigua superficial, que és de mig metre com màxim de fondària, del conjunt del Mediterrani ha arribat a 28,9 graus. Què vol dir això? És molt o és poc? Perquè tothom podrà dir, bueno, vale, m'has donat la dada. Doncs sí, és molt, perquè és entre 3 i 5 graus més del que tocaria per aquesta època de l'any. Del mar Mediterrani en el conjunt. Però és que, si hem dit 28,9 en el conjunt del Mediterrani, encara hi ha una dada més espectacular. A una de les boies que té una institució del Ministeri de Madrid, a la zona del sud de les Illes Balears, crec que era Dragonera, la illa Dragonera, es va arribar als 31 graus, que encara l'anomalia era de més 6 graus. Per tant, imagineu-vos aquest augment, o millor dit, capacitat calorífica que té l'aigua del mar d'agafar aquestes altes temperatures, que després, quan arriben aquests temporals, és energia pura perquè després hi hagi aquests aiguats que hem tingut els darrers dies. Per tant, déu-n'hi-do les temperatures que hi ha hagut aquest estiu, però imagineu-vos, jo us vull posar ara una escena, imagineu-vos que fa pràcticament 6 milions d'anys anéssiu també a la platja de Blanes, la Boadella,
0: Saponera,
1: i anéssiu i diguéssiu, on està el mar? On ha anat l'aigua? En lloc d'aigua i de mar trobaríeu un penya-segat de 1-2 quilòmetres de fondària. Doncs això és el que dèiem que va passar fa 6 milions d'anys en el Mediterrani. Imagineu-vos aquesta imatge.
0: Doncs vinga, anem... jo me l'imagino, home, era allò, entrar a la platja ja hi havia la penya aquesta o anava fent una mica de...
1: Bé, ara...
0: Una mica de... de baixadeta, no?
1: Exacte, no? De dir, no, doncs no. Va haver-hi moments de tot, perquè estem parlant de milions d'anys, però... aquesta secada del mar Mediterrani i la tornada a reomplir i aquesta es va tornar a reomplir no va durar tant, va ser relativament en un període molt curt, però ens estem avançant, anem pas a pas. Per què es va secar primer de tot el mar Mediterrani? Doncs molt fàcilment, tothom que hagi estudiat a l'ESO recordarà la tectònica de plaques. La tectònica de plaques, que sabem que els continents doncs tenen cert moviment perquè estan sobre una base més o menys líquida, i això fa que els continents, encara que no notem a la nostra escala humana,
0: tenen cert moviment.
1: Però a l'escala geològica tenen cert moviment. Doncs bé, a poc a poc la placa africana anava empenyent la placa euroasiàtica, la placa on està part de la península ibèrica. Hem de tenir en compte també que, concretament, que la zona de l'estret és l'única obertura natural i d'entrada d'aigua que té el mar Mediterrani. Fa 6 milions d'anys hi havia, com diguéssim, dues obertures. Heu d'imaginar-vos que no hi havia només una, sinó hi havia dues. Hi havia com una petita illa en el... petita entre cometes, una petita illa enmig de la zona de l'estret. Que això feia que, en lloc de tenir una, en tenia dues. Estem parlant com si la part del sud de la península ibèrica no existís, per dir-ho planament. Llavors hi havia una entrada una miqueta més al nord de l'estret. Per tant, hi havia una entrada al sud de l'Andalusia, diguéssim,
0: sí.
1: Una part com una illa gegant també al mig, i després una altra part d'aigua, i després ja venia a Àfrica, vale? Per fer-nos aquesta, sí, aquestes. Sí. Llavors, amb aquesta tectònica de plaques, el que va fer és empènyer. Àfrica empenyava cap al nord, doncs, la placa eurasiàtica. I què feia? Doncs, tothom sap que hagi estudiat això, doncs, que aquest moviment de plaques, quan hi ha dues plaques, que poden ser un moviment frontal o un moviment paral·lel, aquí no ens importa això, va generar que es tanqués aquesta entrada d'aigua des de l'oceà Atlàntic. I què va passar? Doncs clar, si l'entrada principal i única d'aigua de l'Atlàntic cap al Mediterrani es tanca, els rius més importants europeus, que eren l'Ebre, el Roine, el Po, sincerament no donaven abast.
0: No podien omplir de cap de les maneres de... tota aquesta zona central que suposo que es va anar secant de mica en mica.
1: Es va secant, bueno, aquí hi ha força controvèrsia, sí. Quan es va aixugar i el temps que va trigar a tornar a reomplir-se, però segons les fonts diuen que el nivell de l'aigua baixava a raó de, i aquí ho tinc apuntat, 1 metre cada any. És a dir, en menys de 1000 anys el 90-95% de tota la Mediterrània es va evaporar completament i va deixar una fossa desèrtica a tot el que és la mar Mediterrània.
0: A menys d'un petit llac que hi devia haver al mig, que era l'aigua dolça que podien portar els rius europeus.
1: Doncs inicialment sí, però es veu que al tenir aquesta profunditat de 1.000 i 2.000 metres entre el que és, diguéssim, la costa actual i la fondària del Mediterrani, es va formar com una depressió bàrica, entre cometes, depressió, que feia que l'aire estigués molt confinat a baix, no pogués haver-hi moviments d'aire, i això feia que la temperatura fos de 50 o 60 graus en el fons de la Mediterrània. Per tant, al final no arribava l'aigua del riu del Po. Per tant, tot es va secar. Imagineu-vos el mar Mediterrani totalment sec i amb una fina capa de 2 mil·límetres de sal per tot el Mediterrani, perquè tota l'aigua que es va apurar
0: va deixar
1: la sal.
0: Era una salina immensa.
1: Exacte. I dieu, i com saben els científics que va passar això? Doncs mira, va haver-hi un vaixell als anys 1970 aproximadament que va voler investigar precisament això. Va fer una cata que se'n diu a 3.000 metres de profunditat, i què va trobar? Doncs va trobar, evidentment, la sal, això per començar,
0: sí, sal acumulada,
1: i també fòssils d'aigua que necessitaven la llum del sol per viure. Per tant, és una prova inequívoca que en algun moment hi havia ja algues que necessitaven la llum del sol, malgrat que el fons marí fos molt salobre. Hi ha determinats éssers vius que poden viure sota aquestes condicions.
0: S'adapten.
1: Per tant, hi han els fòssils al fons del mar. Un altre aspecte important que vam determinar els científics, doncs, amb una mena de sonar, que és enviant ones de so per veure què hi ha al fons de la Mediterrània, han vist que hi ha una capa relativament dura, com un marbre, al fons de tota la Mediterrània. I què és? Doncs és precisament aquest gruix de la sal compactada que va quedar en el moment que es va apurar tota l'aigua.
0: I com va tornar a entrar aigua, era salada i per tant no la va dissoldre.
1: No la va dissoldre perquè ja estava molt, molt, molt compactada.
0: L'aigua ja està saturada de sal, no dissol el que hi ha extra de sal, no?
1: Correcte. I per últim, una altra dada important és el que comentaves. Els canons, com dir d'alguna manera, de l'Ebre, del Nil, del Po, que imagineu-vos que els rius, ara mateix, quan desguassen en el Mediterrani, doncs desguassen directament, com tu deies, a poc a poc. Doncs imagineu-vos que quan no hi havia res d'aigua, hi havia un salt d'aigua impressionant de 1.000 o 2.000 metres. Imagineu-vos. Llavors, aquesta aigua tenia tanta força que anava escarbant, anava gratant tot el fons on aquella tota l'aigua. I diuen, han pogut demostrar que hi ha rases pràcticament en els desguasses del Nil, del Mediterrani, bueno, els principals rius. De 1,5 quilòmetres de profunditat sobre la roca dura. Per tant, imagineu-vos la força i que havia de tenir l'aigua i el salt que havia de fer per poder fer aquest forat. I per últim, sobretot el canal que es va formar a l'estret de Gibraltar, que és està calculat que és de 200 metres de llargada i 250 metres de profunditat, que avui encara està al fons de l'estret. Per què? Perquè quan l'Atlàntic va trencar una altra vegada en el moviment de les plaques asiàtiques, euroasiàtica i l'africana, el mateix moviment que va formar és el mateix moviment que va trencar aquesta barrera. Quan va haver-hi aquest moviment una altra vegada sobtat, va trencar aquesta barrera i va tornar a poder entrar aigua pel del Mediterrani cap a l'Atlàntic. Per tant, compte, perquè diuen que el salt d'aigua que hi havia d'entrada en aquell moment des de l'Atlàntic cap al Mediterrani era un cabal, aquí depèn de la font, diu que entre 100 i 10.000 vegades més que tot l'aigua que porta, per exemple, els salts d'aigua del Niàraga, de les catarates del Niàraga. Per tant, ha sigut la inundació, segons diuen els geòlegs, més important de la Terra que es tingui constància més... en una zona del planeta, i concretament la tenim aquí a tocar nostra, a casa nostra.
0: Que la història de la formació del Mediterrani ha sigut d'anades i vingudes fortes.
1: Fortes, i penseu que el salt d'aigua aquest era de 1,5 quilòmetres d'alçada. Tota l'aigua de l'Atlàntic havia de saltar cap al Mediterrani, que estava buit, que estava buit i que s'havia d'omplir. I una pregunta, ja quasi per finalitzar, quan va trigar a omplir-se? Pensem que hi passaven, en aquest salt d'aigua tan important de l'Atlàntic omplint el Mediterrani,

0: Es pensa que molts dels animals del nord d'Àfrica van aprofitar per poder passar el que és el continent europeu en aquell moment. Llavors hi ha moltes espècies
1: que van poder traslladar-se,
0: i per això hi ha restes de, sobretot d'espècies d'elefants també d'aquella època que es troben en el continent europeu.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Xavi. La setmana que ve més?
0: La setmana que ve més.
1: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita. Octubre Teatre. Cicle de teatre d'Arbúcies. Presenta una nova temporada. El dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, Naus Aïllats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar a l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aïllats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre. Cicle 2026.
2: Diuen, i ja no li contesto res més, perquè és clar. Ara diuen. Vagin dient. Jo em sento tranquil amb l'ent en el qual les coses, a part de ser discursos, han de, diguem-ne, documentar-se. I suposo que diuen.
1: Després de la meteo, entre el temps dels col·laboradors, i anem recuperant efectius des de que vam iniciar la temporada, i avui ens retrobem amb en Nelson Paz. Bon dia, Nelson, com estem?
3: Hola, bon dia. Bueno, estamos.
1: Uns aplaudiments de plàstic.
3: Gràcies. Digo, estamos porque está la cosa fastidiada, ¿no?
1: Ya,
3: sí, bueno, ves problemas por todos lados, no se puede escuchar la radio, no se puede ver la tele, que si manifestaciones, que si...
1: pluges, sobre todo pluges, bueno, ¿no? Agua, ya... molta agua.
3: Muchísima agua, estoy hasta el del gorro de la humedad.
1: Sí, llavors se senten coses com això.
3: Sí.
1: Bien, ¿por qué no se sent?
3: Ay, la alarma esta, la maldita alarma. Ay, la alarma esta, la maldita alarma. El sábado pasado, 6:30 de la mañana, ¿sonó?
1: Sí,
3: ¿eh?
1: Sí.
3: Está bien despierto.
1: Es porque reacciones, coi, que si no, no fas cas y llavors trobes el problema, t'inundes o trobes amb un problema. En canvi, així, estàs avisat, estàs alerta.
3: Mare meva, pues si era domingo a 6:30, me parece que no hay nadie, no estaban ni los del mercadillo.
1: Doncs bé, doncs res, Nelson, anem per parlar de les qüestions que portes tu, que són el diuen dedicat a estudis, treballs, a coses que es presenten en els mitjans o per internet.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí. Música i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores. Acabem la primera hora del programa. No marxeu. Tornem tot seguit després del butlletí informatiu.
4: ¿Es estado, amigos?
5: No olviden supervitaminarse y mineralizarse.
6: Que l'equip vagi a enllaçar.
7: 3CAT Info.
8: Bona tarda a les 8. El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el patrimoni de molts d'ells. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb menys suports, mentre Esquerra i Aliança, tots dos a l'alça, es disputarien la segona posició. Ho apunta l'últim baròmetre del CEO, que coincideix amb la publicació del CIS. L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats. Duplicaria la distància de fa un mes. Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com la número 2 de la llista del PSOE per Madrid per les eleccions generals. Mentrestant, continuen les converses per reorganitzar l'espai polític a l'esquerra dels socialistes. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres. I en l'àmbit econòmic us estem explicant que la inflació es dispara al 4,5% al setembre a Catalunya, impulsada pel preu dels carburants. Aquest encariment dels combustibles farà que es mantingui la bonificació de 20 cèntims per litre el mes que ve. Una inflació que afecta especialment la pagesia, que a Catalunya s'ha tornat a mobilitzar amb una tracturada que ha portat 200 vehicles a Barcelona i una concentració a la plaça Sant Jaume. El sector vol denunciar l'increment de costos, sobretot del gasoil, i la falta d'ajudes. El president Illa ha demanat a la Comissió Europea que activi el fons d'emergència previst per les crisis agràries. I en l'àmbit internacional, Volodymyr Zelensky lamenta les dificultats afegides que té Ucraïna per fer front als atacs russos per les restriccions.

0: restriccions dels satèl·lits Starlink i l'intercanvi d'informació amb els Estats Units. El president ucraïnès s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic Andy Burnham en plena tensió amb Washington. I una qüestió que acabem de saber, els Estats Units es plantegen imposar aranzels de 180.000 euros als vaixells espanyols i restringir la importació de productes com ara l'oli. L'administració Trump ho està estudiant com a represàlia pel bloqueig de determinats mercants sospitosos de portar armes a Israel. I en l'àmbit cultural us explicarem que el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges aconsegueix un nou rècord de venda d'entrades i supera el 1 milió d'euros en ingressos, quan encara falten 4 dies perquè finalitzi l'edició d'enguany. L'organització del certamen ha anunciat alguns dels eixos temàtics per la 60a edició que se celebrarà l'any vinent.
1: Esports.
2: Avui es juguen més partits de la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions masculina de futbol. Destaquen a partir de les 9 del vespre el Manchester City, Paris Saint-Germain o el Roma-Madrid. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure en el partit contra el Villarreal. El brasiler es perdria el clàssic del 25 d'octubre. I en bàsquet acaba de començar el partit de les 6 de joventut davant l'Andorra, pendent de la segona jornada de la Lliga ACB. A 8:15, a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona debuta a la competició davant l'Ostrava Txec al pavelló de Fontejau.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 89%.
6: El refregit. La repetició de l'amics i residents del passat cap de setmana.
7: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Estem aquí un dissabte més amb la secció de les recomanades. I res, que si no us voleu perdre res, agafeu paper i llapis, que ara us explicarem una mica doncs, tot el que podeu fer-vos aquests dies. Comencem amb el que tenim previst per avui dissabte 10 d'octubre, i és que a les 12 del migdia al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la presentació d'una exposició d'en Martí Boada que porta per títol El bosc mai no falla. És una exposició que podreu veure fins al 25 d'octubre al museu. Per altra banda, i com ja us avançàvem la setmana passada, aquest cap de setmana és el cap de setmana d'Octubre Teatre, i llavors avui a la tarda tenim a les 7 a les Naus Aïllats la representació de l'espectacle 1938 d'Axis Produccions. El preu de les entrades és de 10 euros i els podeu comprar a sensecues.cat a la Gavella fins abans que comenci l'espectacle, és a dir, fins avui al migdia, si no podeu comprar les entrades a taquilla. Ens n'anem a demà diumenge, 11 d'octubre, al Museu Etnològic del Montseny. A les 12 del migdia hi haurà la presentació de l'exposició Avui 50 més, des del 1976, Notícies, Llengua i País, exposició sobre el diari Avui, que enguany es commemoren aquests 50 anys d'història. I bé, això, demà diumenge es fa aquesta presentació de l'exposició, que també podreu veure fins al 25 d'octubre al Museu Etnològic del Montseny, i a més, doncs, s'aprofita per fer un homenatge a tots aquells arbociencs que el 1976 doncs, van posar el seu granet de sorra perquè aquest diari pogués ser una realitat en el moment aquell que ens trobàvem doncs, de finals del franquisme. I també per demà diumenge, però a 6:15 de la tarda, a les Naus Aïllats, hi haurà l'últim espectacle programat de l'Octubre Teatre. En aquesta ocasió l'espectacle es diu Gota, de Txema Muñoz, i és un espectacle familiar. Per tant, recomanem doncs, a totes les famílies que el vulguin anar a veure doncs, que poden comprar les entrades a sensecues.cat o bé també a la Gavella. El preu és de 10 euros, però als menors de 12 anys el preu és de 5 euros. A banda, també de tot això, al llarg de tot el cap de setmana, al Museu Etnològic del Montseny se celebraran les Jornades Europees del Patrimoni. Això significa doncs, que durant tot el cap de setmana teniu portes obertes per poder visitar el museu, i us animem a fer-ho, ja que aquesta setmana s'han obert al públic les noves sales que s'han renovat i restaurat, i per tant doncs, us animem que aprofiteu aquest cap de setmana de portes obertes doncs, per poder anar a veure aquestes noves sales i fer una mica el xafarder. I bé, dit això, ens n'anem ja a la setmana que ve, i és que a partir de dijous 15 d'octubre i fins al diumenge 18 el Museu Etnològic del Montseny celebra les quartes jornades de dones rurals, d'acord? Perquè el 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, i per tant, doncs, amb motiu d'aquesta efemèride, la setmana que ve doncs, han organitzat un seguit d'activitats. La primera és per dijous, 15 d'octubre, com us deia. I a partir de les 3 de la tarda hi haurà 3 activitats diferents al museu. La primera activitat serà de 3 a 5 amb una formació que porta per títol Tècniques de promoció online amb Eugeni San Juan, i és un taller per dominar les eines digitals per guanyar visibilitat i fer créixer la teva estratègia professional. Les inscripcions les podeu fer a través del telèfon de la Gavella, el 972 86 0908. Un cop acabat aquesta formació, d'un 4:15 a 6 de la tarda hi haurà benvinguda i berenar silvestre a càrrec de l'Anna Colomer. Serà una proposta culinària única amb productes del nostre entorn natural. I per acabar, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre hi haurà un taller de que porta per títol La natura en joies, a càrrec de Mare Armengol i l'associació Arremangades. Es tracta de fer joieria artesanal creativa amb metall inspirada en la Vall d'Arbúcies. Les inscripcions també les podeu fer a través del telèfon del museu o bé del seu correu electrònic memga@ajarbucies.cat. També dijous 15 d'octubre, però a les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la constitució del ple dels infants pel curs 2026-2027. És un acte que està obert a tothom que el vulgui venir a veure. El divendres 16 d'octubre, a 7:45 del vespre, a la Gavella, hi haurà la presentació del nou llibre de l'Albert Tom, que es titula Què dirà la gent? Una família, una llengua i un país. I bé, aquesta presentació doncs, anirà a càrrec del seu autor, i que conversarà amb l'arbocienc Fel Feixeres. a 8:45 del vespre, a la llar de jubilats, també divendres 16 d'octubre, hi haurà el sopar Estallers, un sopar inspirat en poemes de Vicent Andrés Estallers, amb micro obert per llegir o recitar poemes d'ell i d'autors arbociencs o d'altres amb temes afins a la llibertat i als Països Catalans. Les inscripcions es poden fer a la Gavella i a partir de les 10 del vespre, també a la llar de jubilats, hi haurà l'actuació poètico-musical, entrada gratuïta, és a dir, qui vulgui pot anar al sopar i després hi haurà aquest espectacle, i si no, qui no vulgui anar al sopar, després es pot afegir i assistir a aquesta actuació, que porta per títol Berenar a les roques del port i a l'ombra del Masmut, diàleg entre Joan Salvat Papasseit i Desideri Lombarte, amb Josep Voltaina i l'acompanyament musical de Sergi Voltaina. I finalment, l'última activitat que us portem avui a la secció de les recomanades és per dissabte de la setmana vinent, però com que és matinera, us l'avancem ja aquesta setmana, i és que a les 10 del matí a l'aparcament de l'escola Doctor Carulla es farà el punt de trobada per la visita que es farà a Can Blanc. Es tracta d'una visita emmarcada dins aquestes jornades de dones rurals, que hem dit dissabte al matí hi haurà aquesta visita a Can Blanc amb una passejada i visita i tast de producte de Can Blanc de la mà de la Marta Dalmau per descobrir aquest projecte agroramader i tastar el que ens ofereixen. També les inscripcions s'han de fer al mateix museu a través del correu electrònic que ja us hem dit o del telèfon. I res, això és tot per aquesta setmana. Ja veieu que déu-n'hi-do el que tenim per fer, que no ens avorrirem. Ens trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!
2: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
3: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de 2 temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení la seva lliga d'amateur futbol 7 al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
2: I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Caltet Produccions, una productora teatral i audiovisual amb seu a Arbúcies, sota la batuta de Fel Feixedes. Centrada en l'humor, el teatre, els festivals i continguts audiovisuals, ofereix serveis i espectacles que tot seguit passarem a detallar amb un dels encarregats d'executar i coordinar aquesta activitat. Saludem David Batlle, que ja el tenim ben assentat en el locutori de Ràdio Arbúcies.
1: Ben assentat, i tant. Hola.
0: Hola, bones, bon dia. Bon, mira, posem uns aplaudiments de plàstic. Molt bé.
1: Reals,
0: eh? Sí, sí, sí. Els tornaré a desar aquí sota la taula.
2: Sí, sí.
0: A sota la taula d'aquí del locutori. Molt bé, David, doncs ben trobat. Avui vens en qualitat d'una cosa molt diferent, perquè en David ja ens havia visitat quan estaves amb el tema dels clàssics de
1: i tant,
0: Montseny Guilleries, eh?
1: Una clàssic cosa. Montseny Guilleries, sí, sí, que per sort doncs hi ha hagut relleu,
0: sí, sí,
1: generacional, i hi ha un equip formidable al darrere, i hòstia, encantat de que hi hagi una continuïtat i que bueno, que vinguin cada any ja algú altre a fer, sí, les entrevistes, sí, sí, que tu i jo ja no sabíem què explicar-nos amb els clàssics Montseny Guilleries. Cada any era, bueno, sí, n'han vingut 500, han vingut 600...
0: Bé, sempre hi ha temes, sempre, sí, hi ha, surt, sí, alguna, sí, coseta, sí, hi ha alguna novetat, alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Però bé, aquesta vegada doncs vens perquè, clar, estàs ficat en aquesta moguda de la productora de Caltet Produccions, que bé, una productora que té un recorregut més aviat recent, no? Quan va començar aquesta empresa a
1: funcionar?
0: Mira,
1: jo vaig entrar a treballar amb en Fel fa un any i mig, més o menys, i en Fel doncs em va parlar de que tenia aquest projecte de Caltet Produccions. Parlem de que en Fel i en Xuriguera ja porten una trajectòria de,
0: home,
1: de,
0: sí,
1: més de 25,
0: sí,
1: anys, sí, que ell ja evidentment doncs es produïa i feia els seus espectacles, però tenia com això li faltava embolcallar-ho d'alguna manera, i va ser quan va decidir crear la marca, la productora Caltet Produccions. I una mica doncs totes les seves idees, tot el que ell tenia en aquell moment, doncs volia fer-ho créixer. Per fer-ho créixer, evidentment, un de sol, i més quan tu ets el productor, quan ets l'actor, quan...
0: Sí, és l'home orquestra, no?
1: Exacte, fas, doncs costa molt.
0: Fas les coses davant de l'escenari i al darrere, no?
1: Sí.
0: I la gestió, que això és feixuc.
1: I va ser quan un dia doncs vam fer una reunió, no? Jo ja havia plegat de la meva antiga feina, i ell van parlar-ne i van dir, hòstia, doncs, escolta'm, m'agrada molt el que m'estàs plantejant, no? Era un plantejament de fer créixer l'empresa, de fer produccions noves teatrals, de també hi ha el món audiovisual al darrere, amb coses molt xules, també hi ha el tema festivals, que doncs que en teníem, ja en tenia engegats de... dos festivals i ja els tenia engegats i que els estaven funcionant molt bé, però que volia fer-ho créixer també d'alguna manera. I bé, doncs vaig aparèixer jo, que també ja l'estava ajudant en Raül Martínez en aquell moment, i bé, doncs jo vaig entrar una mica a donar una empenta a tots aquests projectes que ja tenien Fel, i bé, era impossible de dir que no en tot el que em presentava i l'engrescador que era el projecte.
0: Fantàstic. Bé, i en Rafel, no sé si feia molt de temps que ja tenia engegada la productora o va ser just en aquest moment que es van quadrar els astres.
1: Engegada ho estava, no sé si, no te puc dir la data exacta, si ja feia un any que Caltet Produccions existia, però vull dir, per exemple, de xarxes mateix doncs teníem 150 seguidors, era una cosa com... Hi ha una marca darrere, potser pel tema més administratiu, perquè ha d'haver-hi doncs una marca darrere, però realment no
0: acabava
1: Caltet de... Produccions una mica va ser, amb la meva entrada va ser quan vam començar a explotar el tema de Caltet Produccions. Amb xarxa sol, vull dir, ara som 6.200 i pico de seguidors, que també és una de les meves feines que he fet a l'entrar a Caltet. Tema xarxes.
0: Millorar la visibilitat a internet.
1: Millorar la visibilitat, sí, sí. Però, evidentment, en Fel ja tenia el seu projecte, la seva trajectòria, i Caltet Produccions jo crec que és l'embolcall que li va voler donar a tot el que ell portava fent.
0: Llavors, tu ja vens d'aquest món, especialment del món audiovisual. De fet, és el que vas estudiar. Tu ja vas estudiar cinema, no, em sembla?
1: Sí,
0: no sé, el nom exacte de...
1: Sí, sí, t'ho intento resumir així ràpid. Vaig començar evidentment estudiant Arbúcies, després vaig saltar a Imatge i So. D'Imatge i So vaig fer la carrera de direcció de cinema. Després vam estar 10 anys amb el meu soci, l'Ignasi Oliveres,
0: sí,
1: que vam muntar l'Espiral i feien, sí, produccions audiovisuals. aquí vaig fer un canvi laboral perquè necessitava, potser també fruit del naixement de la Rita, necessitava com parar de treballar caps de setmana i de tenir, i de ser autònom, que sí, sou molt valents els que sou autònoms. I va ser quan vaig entrar a treballar a Domoticus, que buscava una figura que hagués sigut empresari, que entengués una mica com funciona el, com funcionava el portar una empresa, i aleshores i que també tingués coneixements tant de disseny com de creació i tot plegat. El que passa que em vaig posar en un departament de màrqueting i era, doncs, les vendes online s'havien de fer per xarxes, i jo tenia els coneixements populars, no?, de com es fa un post, de com...
0: Sí, però no era la teva especialitat.
1: I mentre treballava a Domoticus, aquells 6 anys de treballar a Domoticus...
0: Et vas anar formant amb això.
1: Vaig fer un postgrau de màrqueting digital, que t'ensenyen, doncs, a tot el que estàs fent, doncs, a fer-ho de la millor manera... per poder
0: arribar més gent,
1: arribar al públic. Aleshores, després, doncs, Domoticus va deixar d'existir, i va ser com vaig entrar a treballar amb en Quim Masferrer i Guerrilla Produccions, que em van ensenyar, doncs, tot el món teatral, que
0: va ser un altre vessant.
1: Sí, des de l'Espiral ja ens coneixíem, de fet, amb Guerrilla, amb Teatre de Guerrilla, doncs ja ens coneixíem tots, perquè els 10 anys de l'Espiral
0: Vau fer col·laboracions...
1: Sí, els feien tota la part audiovisual i de fotografia, i ens coneixíem tots, tot l'equip ens coneixíem. I res, tornar a entrar amb Guerrilla, de veure com ja ens coneixem.
0: Ja sabem el que hem de fer.
1: Sí, i també treballar amb en Fel, doncs ja ens coneixem.
0: Sí, va ser
1: tot molt, molt fàcil, i amb els coneixements dels que portava la meva trajectòria, va ser el meu encaix professional va estar bé en aquell moment, sí.
0: Suposo que és una sort poder desenvolupar una feina així d'audiovisual i de comunicació i a xarxes des d'Arbúcies, des de casa teu, i no tenir que anar fora, perquè esclar, aquest món també és un món que sembla que tot ha d'anar a les capitals, o a Barcelona, o a Girona...
1: Totalment, sóc un afortunat d'haver pogut estar amb les dues millors empreses de teatrals del poble. Ostres, sóc un afortunat.
0: Tampoc no n'hi ha gaires més.
1: No ho sé, si... No poder. No. Ara mateix no se m'ha acut cap altra de productora propera, no? I sí, sóc un afortunat de poder-hi.
0: I que tinguin l'abast, almenys, que tinguin la visió de voler tenir abast territorial català, no?
1: Sí, evidentment. Vull dir, poder-hi ser, que siguin del poble, que a més el que ofereixen... és algo molt de casa nostra, no? L'humor que tenen i tot plegat és una meravella poder estar treballant des de casa, no? Ara en Fel treballem des de casa, tenim l'oficina a casa, més bé som veïns, que qualsevol, per qualsevol cosa, baixa, puja...
0: Sí.
1: És gairebé més fàcil que ens... No cal que ens truquem, ja baixo i en parlem.
0: No fa falta ni tenir una oficina.
1: Sí. Vull dir que en aquest sentit sóc un afortunat de poder treballar al poble, i a més, comptant que la benzina està a 2 euros al litro, doncs s'agraeix
0: molt.
1: Sí.
0: És una despesa que te la pots estalviar i pots invertir en fer altres coses.
1: Exacte.
0: Bé, del que fas el dia a dia, què és el que més t'agrada i què és el que menys? O sigui, potser hi ha feines que són més... Potser el fet de vendre el producte o d'entrar segons a quins llocs... Tu diràs.
1: A mi la part que més m'agrada és quan em ve en Fel amb una idea i diu hem de fer això. O té un guió, o té una idea, o té un projecte, i ho hem de fer-ho créixer. Això, a mi, arrencar un projecte és potser el que més m'agrada de la meva feina, que doncs, des de coses senzilles de producció fins a la creació de la imatge, després, evidentment, explotar-ho, no? O sigui, ensenyar-ho, fer-ho visible,

0: A vegades sí que és més feixuc, perquè has de picar molta pedra, malgrat sigui qui siguin.
1: I has de negociar, i has de saber vendre...
0: Has de parlar amb tot tipus d'ajuntaments, has de parlar amb tot tipus de distribuïdors...
1: A programadors culturals,
0: que a vegades et coneixen i a vegades fan veure que no et coneixen. Això potser és la part més feixuga de la meva feina, però també és... Bueno, també és enriquidor, perquè després un cop fas l'espectacle a tothom li agrada molt, vull dir, és un producte molt conegut, a tothom està encantat, fins i tot a vegades quan és a l'inversa tu truques, us volem oferir, venim les mares, ostres, ens encantaria, és una cosa, però com ho podem encaixar, ho trobes l'encaix, això està molt bé poder fer, som afortunats també poder fer anar per tot Catalunya oferint el que estem oferint.
1: El que passa és que com que és una productora nova, tot i que en Rafel i en Xuriguera ja són coneguts de molt de temps, una productora nova sembla que, aviam, sí, vale, d'acord, però aviam què porteu, què oferiu, com ho fareu. Això a vegades costa potser més que si ja tens una trajectòria consolidada.
0: Evidentment, quan truques per primera vegada i dius, hola, truco de Cal Tet Produccions, i et diuen, Tet, com s'escriu? Evidentment, després els hi dius... és l'empresa de Fel Feixedes,
1: això ja
0: treballem amb en...
1: ja sabem, ja veiem, ja està.
0: I vull dir, no, de coneguts ho són, a més ara estan doncs en una posició que la Renaixença doncs també els ha fet encara més mediàtics, i sempre han sigut dos personatges que sempre s'han reconegut, sempre han sigut molt, no, dos actors molt catalans de tota la vida, porten molts anys dalt de l'escenari, han fet molta tele, molta ràdio. Vull dir que són dos personatges que la que tu parles amb un ajuntament difícilment diran no sé qui són. Algun et trobes.
1: Sí,
0: algú que dius, vale,
1: sempre hi ha algun encantat,
0: de,
1: no?
0: Que et diuen, no sé qui són. Bueno, vale, doncs no te'ls vendré pas si a partir de que no saps qui són. Però passa comptades vegades, vull dir, ells dos són reconeguts, i amb la gent que també distribuïm, que intentem distribuir gent doncs, que tinguin un mínim de reconeixement, o ens ha d'agradar molt el producte per poder-ho vendre després, doncs també evidentment tu truques a un ajuntament i els hi dius, us vull oferir l'Albert Tom i un Joan Maria Pou, hòstia, i tant, sí, parla'm, què tenen, què fan. O ara tenim també l'Eloi Vila, que també l'estem distribuint, hòstia, l'Eloi Vila, el del cotxe, el de Quanta Guerra. Evidentment, doncs
1: sí, aquí tenim precisament la vostra pàgina web on hi ha tots els espectacles, no? I precisament hi ha aquest de l'Eloi Vila, de Balades i Cigrons Corcats, que bé, doncs suposo que és un espectacle on potser una mica més de parlar d'històries, una mica derivat del programa que ha fet per la tele dedicat als avis que han estat vinculats a, bueno, que van tenir la seva història a la Guerra Civil.
0: Exacte, l'Eloi ofereix d'entrada no és humor, que la nostra productora semblava que estava molt encarada amb l'humor, i bueno, hem provat...
1: També toqueu, bueno, és una nova línia,
0: és
1: no?
0: És una nova línia, doncs amb l'Eloi, en Fel, que té la visió de dir, hòstia, això que fa l'Eloi és molt ben parit i ho està fent amb biblioteques, i jo crec que això podria anar amb un escenari i podria voltar per Catalunya. Quan parlem amb ell, l'Eloi té molt clar les històries que vol explicar, que li agradaria explicar dalt d'un escenari, i des de la productora, des de Cal Tet Produccions, doncs, i des de la direcció d'en Fel Feixedes, que això ho ha dirigit en Fel Feixedes, doncs el va dirigir, van vestir-ho amb un disseny de llums, van fer un primer passe en públic a Hostal Ric, que vam exaurir entrades, i és un tiro, vull dir, no és una xerrada ja, ara és pràcticament un monòleg, tot i que ell en continua dient xerrada monòleg, perquè no s'atreveix encara a dir, no és actor, no, és periodista.
1: Sí, clar, és que de fet el tenim identificat com un periodista, no com algú més tirant a la vessant dramàtica o actoral.
0: No, però la veritat és que li he vist algunes escenes en què ell doncs està parlant del record d'un avi, parlant amb ell, i t'endinses en el personatge que està fent, amb com ho expliques. Té una manera d'explicar les coses que quedes atrapat.
1: Que enganxa.
0: Recordo els inicis, i això està bé perquè ja forma part de la meva feina, no? Quan parlàvem de com ho vestirem, dèiem, posarem vídeo, posarem imatges per reforçar les històries que ens està dient l'Eloi dalt de l'escenari, no? I ho explica amb tanta passió que quan fèiem aquelles primeres lectures de text, Vam dir que no cal. No cal que posem vídeo, no cal que posem imatges.
1: Perquè amb la seva paraula ja omple.
0: Estem veient el personatge que ens està explicant, no? Doncs un home davant del mirall, prim, pesava 37 quilos, i ell ho explica d'una manera que dius, hòstia, és que estic veient el personatge. I aquest espectacle és això, històries de l'Eloi, que ell ha anat fent recerca d'avis, de gent reconeguda, l'avi de l'Alberto, amb l'avi d'en Peyu, doncs, i ho hem fet format espectacle, i de fet comencem la gira ara, vull dir, vam fer una estrena, una preestrena a Hostalric, que sempre es fa, una preestrena per mirar si funciona amb el públic, i ara
1: i per polir la, perquè els espectacles també s'han de rodar una mica, s'han de veure, aviam, per on es pot millorar, aviam com reacciona el públic, no?
0: I ara encetem, doncs, comencem a tenir ja uns quants bolos per Catalunya, i el gener farem una mini temporada a Barcelona al Teatre Texas.
1: Llavors ja tenim el conegut Un Xou No Fa Estiu d'en Fel i en Carles Xuriguera, que precisament aquest any per la Festa Major el vam tenir aquí a Arbúcies.
0: Sí, de fet, Un Xou No Fa Estiu és el substitut del Festa Grossa, que és en Fel i en Xuriguera sempre els agrada tenir un espectacle més tot terreny, pensat més per festes majors, potser per sales que no estan prou ben equipades. El nostre producte estrella és Les Mares, que és l'espectacle gros de Caltet Produccions, i Un Xou No Fa Estiu és un espectacle pensat, concebut i parit per sales que potser no poden tenir Les Mares i volen tenir en Xuriguera i en Feixedes, que els hi faci passar una bona estona de riures i de reflexions, i també de festes majors, no? I per això busquem sempre un títol, doncs, que lligui amb les festes majors, tot i que festes d'hivern també me l'estan comprant. I a vegades diuen Un Xou No Fa Estiu, però bueno, de fet ara amb el canvi del clima, amb el tema del canvi climàtic, estiu quasi bé, el desembre anirem a màniga curta, i sí, ja està bé que es digui això.
1: Més aviat, tal com va el clima, us va al favor, eh?
0: Sí, i aquest el vam estrenar aquest estiu, pràcticament. Hem fet els primers bolos d'Un Xou No Fa Estiu.
1: I també és un espectacle més interactiu, no? Potser que Les Mares, però Les Mares sí que és com una obra de teatre o dramàtica com Il Fo, no? I en canvi això és més... permet certa interacció amb el públic, potser.
0: Bueno, sí que és veritat que ells hi juguen, estiren més...
1: Almenys, no sé, a la versió d'aquí d'Arbúcies es donava més a interactuar una mica.
0: A cada poble estiren més d'un costat o de l'altre, i són dos monstres que porten tota la vida actuant junts, i ells saben aquí podem apretar més, i aquí podem estirar més, aquí podem estirar menys, o personalitzar una mica amb el poble on estan. Aquest espectacle, evidentment ho permet. I en Fel té un altre espectacle precisament que es diu Feixedes i punt, que va ell sol amb un assistent, en Raül Martínez, a dalt de l'escenari, que aquest sí que és un show més interactiu en què la gent li envia preguntes a través de WhatsApp.
1: Sí, que aquí, bueno, aquí a la pàgina web de caminar. Hola. Sí que tenim en Martínez a darrere amb el portàtil.
0: Exacte,
1: que l'assisteix.
0: El públic de tant en tant envia preguntes, i evidentment ell té els seus recursos, els seus gags, de moltes experiències personals, que és potser molt el segell de la casa de Caltet Produccions, que les produccions que fan sempre solen ser anècdotes d'ells, no? Evidentment, i ja hi busquen la part d'humor, però que parlen molt d'ells, tant en Xuriguera com en Fel parlen molt d'ells, i fa molt riure tant el Feixedes i punt, que és un producte molt fresc d'estiu per sales petites, per sales grans, com Un Xou No Fa Estiu, que sí que està pensat més per
1: sales majors, festes majors una mica més grans.
0: Exacte. I evidentment Les Mares, que és el producte estrella de la casa i que ha tingut molt d'èxit. De fet, quan vaig entrar fa un any i mig vaig tenir la sort de poder entrar abans de fer la temporada del Poliorama, que va anar super, super bé, i va ser com un tret de sortida espectacular poder estar al Poliorama, i hem rodat per tot Catalunya, portem pràcticament 100 funcions, i potser una de les primícies, i que també m'ho dic així amb nostàlgia, és que el 2027 fem la gira final. Farem de gener a maig, el Dia de la Mare, fem l'últim bolo de Les Mares, precisament. Farem un tancament de gira de gener a maig amb 15-20 funcions que s'estan acabant de tancar en diferents poblacions, i serà la gira final abans de passar a fer un nou espectacle que substitueixi Les Mares.
1: Quan es decideix que un espectacle, diguem-ne, ja ha fet el seu recorregut, I que hi hem de passar una cosa nova, o és simplement per una qüestió de tenir, per exemple, un parell d'anys a l'espectacle i després fem una altra cosa, o podria tenir una segona vida?
0: Parlant de manera professional, la gran majoria et diria, depenent una mica d'actors, de programació, d'amortització, però en aquest cas, hòstia, estem tan còmodes amb aquest parell, amb aquesta gent, que potser quan ells tenen la necessitat de deixar de fer aquell espectacle. I les mares, que portarem més de 100 funcions quan acabem la gira, ells ja tenen la necessitat de crear un producte nou. I els va passar el mateix en Festa Grossa, que van dir: tenim la necessitat de fer un canvi i farem un nou producte, un nou espectacle per aquest estiu. I va ser quan van dir
1: que més endavant potser els hi dona la vena i vulguin recuperar les mares, perquè segurament les mares encara donaria per més.
0: Jo crec que sí, que encara podríem estirar-lo una mica més, però ells hi han trobat... Ja està, està
1: ja
0: bé.
1: Acabem aquí.
0: Moltes funcions, és un espectacle que pràcticament exaurim allà on anem, ha agradat moltíssim. Deixem-ho... O sigui, ara estem en un bon moment, i potser inclús un moment bo per crear un substitut i dir: anem a fer un altre producte gros, no sé de què anirà, no sé, i si ho sabés tampoc ara mateix us ho podria dir, però esperem que com a mínim sigui com les mares. Jo crec que són capaços de fer alguna cosa semblant a el que han fet amb les mares.
2: Tot patiant-li el seu somni amb amor, ella pensa tranquil·la i...
1: I tenim més coses, no? Tenim l'Albert Om i en Josep Maria Pou.
0: Vale, mira,
1: que és una parella que dius, també, bueno, un altre, dos periodistes, un esportiu, que dius: home, sí, poden tenir... i ja estan acostumats a transmetre al públic, no? Però clar, en un àmbit molt diferent, la tele o la ràdio, no? Que dius, enfrontar-se al públic així en directe amb un espectacle més o menys... guionitzat, que és estàtic, doncs és un format també diferent, no?, per aquests dos personatges.
0: Totalment diferent. I abans de continuar a parlar i parlar-te de coses de l'Albert i en Joan Maria, és de la... precisament, i així ho enllaço, és uns dels temes que treuen durant els seus podcasts, són els canvis de nom que els hi fa la gent. En Joan Maria, tothom li diu Josep Maria. L'Albert Om és l'Albert Oms.
1: És que Joan Maria no és tan... O sigui, normalment, quan Josep Maria és lo habitual.
0: Sí, sí, lo habitual. Sí.
1: Lligar el Josep amb la Maria. Però, ostres, Joan Maria... Però és... sí, aquest espectacle el vam anar a veure, no recordo on, el vam anar a veure i va sortir el tema.
0: Va sortir, sí. És un tema recurrent. I... L'Om i en Pou, i així no entrarem en Josep Maria i Oms i tal, L'Om i en Pou... van començar fent un podcast gravat en el joc, que és la cocteleria d'en Joan Maria, que té a Barcelona. Quedaven un cop al mes, gravaven el podcast i van començar a tenir, doncs, bastant d'èxit a nivell d'oients. Aleshores en Fel va anar en els primers podcasts, els va anar a escoltar. En Fel és íntim de l'Albert Om, són molt amics, i va anar-los a veure i va dir: hòstia, jo això també ho veig amb
1: teatre,
0: amb escenaris, i els dos es van quedar: hòstia, vols dir? Si no som actors, som periodistes.
1: Sí.
0: I la veritat és que és un producte senzill, perquè és senzill, d'escenografia senzilla, però pràcticament estem exonint entrades allà on hem anat. Ells dos han pogut fer una gira de pocs bolos, per tant és com una cosa molt exclusiva, estem fent 20-25 bolos l'any, i el sol fet que és un producte que no es fan 50 bolos l'any, 25-20 bolos l'any, solen personalitzar bastant a cada poble on anem amb les seves anècdotes.
1: Els hi dona temps de donar-li una volta, sí. que per tant no hi ha dos espectacles que siguin allò iguals.
0: No en trobarem, evidentment tenen recursos que sí que els utilitzen a cada població, però com jo els explico quan em truco un programador i dic: què fan aquest l'Albert Om i en Joan Maria Pou? Els dic: mira, és com si anéssiu a fer un cafè amb ells, perquè totes les anècdotes que expliquen, tot el que expliquen a dalt de l'escenari, que respon al què t'ha passat, no, que es diu així el podcast, sí, que grava, sí, a Barcelona, sí, doncs, sí, sí. Són coses que els hi han passat al llarg de la vida i són, doncs, dos monstres de la comunicació que d'anècdotes en tenen centenars, i a més, doncs, ho acompanyen amb fotografies inèdites d'ells de jove, amb anècdotes que els hi han passat abans de fer el podcast, i també anècdotes que els hem passat durant la gira, que això és boníssim quan t'expliquen anècdotes que jo les he viscut i estàs allà i l'expliquen en directe i la gent es tronxa, dius, hòstia, com és la vida, no? Que la vida mateixa et porta temes que pots explicar dalt d'un escenari i que la gent riu d'aquelles anècdotes. I és això, és un podcast en directe que no es grava. Ells sempre diuen el que es digui en aquí al poble es queda aquí al poble, i està funcionant també superbé. Ells s'ho passen molt bé dalt de l'escenari i això ho transmeten al públic.
1: I bé, no sé si aquí ens en deixem algun, les mares, ja, també hi ha el Festa Grossa, eh?
0: Aquest sí que ja està descatalogat, sí? És el que fèiem abans d'un show no fa estiu. I no, ara mateix tenim aquests en estoc, tenim aquests. El que passa que vindran nous projectes.
1: Vindran coses noves.
0: Vindran coses noves, sí. Perquè ja estem movent, sempre truquem portes de gent a veure, hòstia, ens agradaria molt fer-te algú, hòstia, escriu algú que t'ho produirem des de Caltet. Aquest format, això que estem agafant, doncs aquest personatge una mica mediàtic,
1: sí, que li veieu que pot donar joc,
0: que pot donar joc al que està fent, hòstia, acabo d'escriure i t'ho dirigim i t'ho produïm i t'ho movem per Catalunya. I sí, vull dir, ens agradaria molt tenir dones, per exemple, que hi hagin, tenir dones humoristes en cartellera i poder oferir, perquè és que n'hi ha molt poques i estem pincant pedra per veure si alguna ens diu, va, faré un text i faré una producció i us ho portarem des de Caltet. I això en tenim moltes ganes i estem intentant veure si algun dia en trobem, aconseguim trobar algú que vulgui fer humor en català femení i que ho puguem distribuir-ho des de Caltet, que ja n'hi ha, però que puguem fer-ho nosaltres.
1: De fet, bé s'ha intentat, o almenys en Fel ho ha intentat, des de la vessant del Festimams, que ara s'ha reconvertit en altres festivals.
0: Sí, de fet, una de les idees de quan vaig entrar a Caltet Produccions, a part de fer créixer la marca, fer-ho tot plegat més visible, també era fer créixer la vessant de festivals. Festimams és un festival històric que va començar a Arbúcies, va anar a Girona i es va implantar, es va quedar a Girona i vam arribar a les 10 edicions del Festimams, i aleshores Festimams doncs es va voler reconvertir, va créixer, va passar a dir-se Car de Gràcia i també va voler comprar la idea, a part de Girona, Olot, i aquest any vam poder fer el Car de Gràcia Girona i Olot 2 setmanes seguides, amb una programació estable de 3-4 dies a Girona i 3 dies a Olot. Després en festivals també tenim el Riures, que és el de Sant Antoni de Calonge, que aquest sembla que és la tercera edició que es fa. I aquest any, com a novetat, també hem fet un nou festival que es diu Descollona't, Arenys de Munt, també de 4 dies de duració, en programació estable durant aquests 4 dies. Vull dir que hem passat de fer un Festimams
1: a fer tenir 3 o 4 segells o etiquetes.
0: Exacte, sí,
1: on també es desenvolupa aquest format de festival de diferents espectacles.
0: Perquè tampoc som tanta gent humorista a Catalunya i, desgraciadament, de dones humoristes no n'hi han masses i estan molt sol·licitades les que hi han. I és cert que ho intentem buscar una paritat amb cada festival, que hi hagin Judits Martins, la Segarra, la Pineda, doncs que ens puguin venir un any, però clar, l'any següent no pots repetir, ja has de mirar de fer un cartell diferent i a vegades costa. Vull dir, ens passa de dir, hòstia, volem aquest any, a veure com ho té, no ho sé, ara no se m'ha acut un... la Isabel Riera, va, aviam com ho té. Hòstia, no, és que ja tinc compromís, és que no puc, és que hi ha aquelles dates, ja les tinc compromeses.
1: Poques i ocupades.
0: No, clar, vull dir, tenen feina, les que ja en tenen molta feina, per això que tant de bon sortint més de dones humoristes i que puguin venir a tots els festivals que estem oferint.
1: Llavors, bé, els festivals, diguem-ne que seria un front a la vessant dels programadors de poble o d'entitats privades, o seria un altre, i llavors tenim els teatres de Barcelona. No sé, on és més difícil, trobar forats a comarques o trobar un lloc a la ciutat comtal per poder col·locar un Mares o algun espectacle similar?
0: Barcelona és com un aparador que hi hem de passar-hi, perquè sembla que si no passes per Barcelona sembla que el teu espectacle no tingui un segell de qualitat, però penso que el nostre públic, i sóc molt fan de que la nostra gira és Catalunya en general i els pobles de tot Catalunya. Barcelona hi han de passar-hi i s'hi ha de ser-hi, però potser tampoc li hem de donar aquell grau d'importància que arriba a tenir. He estat a Barcelona, hem pogut fer una gira a Barcelona. Si hi estàs, és molt imperit poder ser-hi i poder-hi estar, però el nostre públic sempre serà el de comarques.
1: Si més no, no s'hi ha d'estar a qualsevol preu.
0: No, clar, evidentment mires d'estar en un teatre adequat. Per exemple, a l'Eloi Vila estarem al Texas, que és un teatre de 200 persones. No anirem al Poliorama amb l'Eloi Vila, que potser d'aquí a dos anys et dic anem al Poliorama amb l'Eloi Vila perquè és el lloc adequat, no? Mm-hmm. És un teatre gran i és el lloc adequat. I amb les mares potser no el portaria al Texas. Amb les mares sí que es mereix un Poliorama, un Borràs o un teatre una mica més gran.
1: Sí, sí.
0: Però si pel que sigui no hi ha cabuda perquè hi ha una oferta tan bèstia a Barcelona que a vegades hi ha una competitivitat i t'has de gastar tants diners en promoció per poder estar a Barcelona que acabes sent cabinet, perquè sembla que Barcelona és allò hi he sigut, no? És com les
1: sí, antigues... Sembla com que em donarà un retorn de visibilitat, no?
0: Sí,
1: potser?
0: Sí, de fet, amb les mares a l'hora de vendre-ho, evidentment era diferent de dir, no, venim del Poliorama, hòstia, clar, i ho estaves venguent a, jo què sé, al Macelles
1: i dius, hòstia, aquests han estat
0: aquests
1: a la capital,
0: han estat al Poliorama.
1: Sí, sí, sí.
0: Sembla mentida, però
1: també
0: això encara ven.
1: Això sí, encara ven.
0: Sí, sí.
1: I bé, l'altre vessant potser són més coses de temes de reportatges o produccions audiovisuals, més potser el que havies fet antigament, no?
0: Sí, evidentment.
1: Que això també ho toqueu, no?
0: Evidentment, xarxes és audiovisual, fotografia, dissenys, vídeo. Les xarxes de, per exemple, tots els festivals, ha d'haver un resum diari en vídeo. O quan fem un espectacle, anem a un teatre ben parit, doncs hòstia, fem una mica de reel, fem una mica, doncs totes aquestes creativitats petites de xarxes, que d'un minut i mig ha d'haver-hi algú que pugui gravar-ho, que pugui muntar-ho amb un mínim de criteri. En aquest sentit, doncs hi sóc jo, que faig tot el contingut de xarxes de Caltet, tant dels festivals, que porto una feina brutal. Pensem que els festivals, doncs tenim l'Anna Umatell, que és un influencer que entrevista els actors, entrevista el públic, i cada dia fèiem un resum en vídeo. Això és de ser-hi.
1: Sí.
0: Doncs el meu paper dins de l'empresa de creador audiovisual en aquest sentit és això. Evidentment, si surt un anunci d'en Fel, mirem de fer nosaltres. Si surt un projecte d'en Robert Molis, mirem d'ajudar-lo amb el que pot, des de la producció. Si alguna empresa ens diu, hòstia, podries fer un reel, com ara Can Torres, que els hem fet uns quants reels des de Caltet, doncs evidentment també ho hem provat. El que passa que a vegades no ens dona la vida per tot, i sí que hi ha diferents empreses que ens han dit, hòstia, per què no ens feu els reels també a la nostra empresa, que ens agrada molt el que feu a Caltet o en els festivals, no? Que són reels àgils que passen
1: sí,
0: bé,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Tant el tema vídeo com el tema fotografia com el
1: és
0: tema
1: que això sembla una tonteria, però fer un reel ben fet, aviam, al tanto,
0: no,
1: són vídeos curts que tinguin certa gràcia, certa originalitat, sí, no és tan senzill.
0: I que no només hi ha per xarxes, és a dir, qualsevol dels productes que venem, truques a un programador, truques a un ajuntament i et diuen, vale, em passes el drive amb les fotos, vídeos, dossier...
1: Sí, un portafoli amb tota la història gràfica.
0: Tot això és... Sempre hi ha d'haver-hi algú disponible al 100% per poder fer, doncs, tot això. I dintre de les meves feines a Caltet, una és aquesta.
1: Que hi ha més feina a l'estiu? És molt estacional tot aquest món de l'espectacle? Sembla que quan ara que començarà a venir el fred... Se suposa que vindrà. De moment han vingut les pluges, de mala manera, però han vingut.
0: Mira,
1: canvia una mica el mercat?
0: És diferent. Sí, porta una mica més de feina aquests bolos d'estiu, perquè vas en poblacions que et munten l'escenari amb una plaça, amb els recursos que ells poden fer-ho, i s'hi ha de sumar l'estiu que tenim els festivals, a més. Vull dir que és tot plegat, que és ben parit, a mi m'agrada, quan tens aquest volum de feina i que treballes de dilluns a diumenge i ja tens el següent festival que se t'enganxa, molta feina de producció, que aquí som més gent, evidentment, hi ha en Raül Martínez, també tenim administració, tenim en Xavi, vull dir que no som jo i en Xavi,
1: no sou...
0: hi ha
1: una mica més de...
0: Exacte,
1: el que sembla, no?
0: Hi ha un equip més de comunicació, que és per premsa, per tot l'Àngels, doncs, evidentment l'equip creix, per l'estiu l'equip creix, en aquest sentit pels festivals i
1: l'hivern arriba... és més tot ve més pautat, més pausat.
0: Sí. Vull dir, a la tardor doncs vas a Teatre Jardí de Figueres, te'n vas al Cursal de Manresa, evidentment s'ha de picar vedre, no? Puc anar a Vic, o puc anar a Girona, sí, o puc anar... Sí, sí. No és tan fàcil com truques, ei, soc en Fel, sí, sí. Truco de part d'en Fel i et xuriguera per venir, ui, tant, tenim les portes obertes. No, s'han d'ajuntar, has de
1: mirar aviam si encaixa en la seva programació, amb la seva idea de programació. Exacte. Perquè no té sentit tenir un gran equipament cultural i després no tenir una programació afegida en aquest teatre. Això també és un avantatge per creadors de llocs on necessiten produccions i vosaltres sou els que creeu aquestes produccions.
0: Sí, el que passa que te trobes també molts teatres, malauradament encara els ajuntaments no aposten prou per la cultura. I en molts teatres...
1: Poder no tenen prou recursos, també.
0: No hi ha prou recursos, després has de mirar de fer... buscar l'encaix, no? De dir, nosaltres aquest és el nostre caixet, busquem la manera d'encaixar i poder venir
1: d'ajudar una mica.
0: Exacte. Mm-hmm. I tant de bo hi hagués... una programació estable a teatres petits i grans, però malauradament a vegades per qüestions econòmiques els ajuntaments no poden permetre-s'ho.
1: I ja per anar acabant, el futur, dius que tenia alguna proposta nova en cartera,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: podem parlar una mica del futur d'això.
0: Sí, mira, tenim en Xuriguera, que ens dirigirà l'espectacle Cançoner amb en Carles San José i l'Adrià Pujol, que això ho començarem a girar-ho possiblement aquest 2027 començarem a girar-ho, i és, bueno, em fa molta il·lusió que en Xuriguera ens dirigeixi un espectacle i compti amb Caltet perquè li portem doncs part de la producció, les vendes i cobrir, o sigui, uh-huh. Organitzar sí, sí, sí. Cada bolo del cap de setmana doncs hi puguem ser-hi. El futur, jo puc parlar del futur potser de Caltet. El futur de Caltet passa per continuar apostant per l'humor en català. Crec que no ens plantegem res més enllà que de fer-ho en català, d'apostar potser per aquest format petit que ens està funcionant. No fem grans produccions, no fem superproduccions que els hem d'amortitzar a partir del bolo 23, ho amortitzarem.
1: Sí.
0: Busquem unes produccions que puguin funcionar tant en teatres petits com en teatres grans, apostar per gent que potser no s'ha plantejat encara fer el pas i fer un espectacle del que ell sap fer i que sap portar, que li donem l'empenta des de Caltet a dir fes-ho, i això pot ser un moment perit portar-ho per Catalunya, i els festivals, que aviam si volem consolidar els que ja tenim, que ja estan més que consolidats, i que crec que el d'Arenys de Munt, que van fer el primer aquest any, segur que hi haurà el segon, i si en surt algun altre, doncs per què no? Mm-hmm. També doncs continuar per aquest vessant dels festivals. Mm-hmm. I amb Sin Robert Mollis ens fot algun projecte audiovisual ben parit i podem ser-hi a la producció també.
1: Molt bé, perfecte. Doncs bé, David Batlle avui ens ha acompanyat en el programa L'Amics i Residents parlant del futur de Caltet Produccions. La nostra idea doncs és des d'aquí de l'Amics i Residents doncs anar parlant de la cultura que es fa, que es produeix aquí a Arbúcies. David, quan vulguis, ja saps, això és casa teu, i si has de passar, heu de fer alguna promoció, alguna cosa, doncs des de Ràdio Arbúcies, doncs ja saps que estem a la vostra abast.
0: I contem, i tant, moltes gràcies.
1: Doncs vinga, ens retrobem al teatre, no, potser?
0: Sí, el dia que vulgueu.
1: Molt bé.
3: Informació, proximitat, música... La

I fins aquí arribem, tanquem la parada. Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de Manel Canaleta a les xarxes socials, Xavier Soler amb la previsió del temps, la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga en el butlletí informatiu, amb Nelson Paz a la secció i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. També agraïm molt sincerament la presència de David Batlle parlant de Caltet Produccions. Tot plegat ha composat aquesta sinfonia que ha estat l'Amics i Residents d'aquesta setmana. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.com.

www.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I penseu que tenim el nostre concurs del Misteri de les Tres Bandes Sonores en marxa i que podeu participar o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. I pel que fa en el cas del Misteri de les Tres Bandes Sonores, també podeu enviar un missatge a través d'Instagram i respondre al misteri d'aquesta ronda, doncs a través d'Insta. Amics i residents, és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aïats, al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem en 7 dies. Salut a tothom i molt bona setmana.

0: està bé, eh? Aquests grups que, ostres, que arrelen, que fan festa, que ens agraden i que, doncs, que celebrin molts anys, perquè ho fan molt bé, i que, a més, publiquin un disc.
1: Sí, sí, perquè estem molt acostumats a anar mirant enrere, però que puguin que... seguir endavant i tenir futur.
0: I aquests miren endavant, eh? Ja veuràs, perquè avui la... tenim els de la coixinera, tenim els de la coixinera. Ep, comença el... mira, s'ha encès el llum vermell, som-hi.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat aquest divendres 9 d'octubre de 2026, diada de Sant Dionís. I atenció, perquè aquest és el programa número 866 de la nostra etapa digital i el 2655 de tota la nostra història.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem el cap de setmana ple de festa arreu del país. Atenció, perquè estan de festa major els Gimenells, Anglès, Callús, Cerc, Les Preses i també els barris de Sarrià i de les Corts de Barcelona.
1: I pel que fa al programa d'avui, ve ben carregat de música, de castells, de dites, de remeis tradicionals, d'història musical del país i també de jocs de tota la vida. El tema central del programa el centrarem en els 25 anys de la coixinera i el seu darrer treball que s'anomena Quanta Ballera.
0: Tenim així 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram i accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació també ben especial als qui ens escolteu des de les emissores de ràdio que setmana a setmana ens fan confiança.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis sempre savis de Fra Valentí Serra de Manresa, la memòria musical de Josep Maria Adell i els jocs de la companyia de jocs L'Anònima. I per començar, obrim el nostre esplai de reportatge per conèixer ben de prop l'activitat del grup La Coixinera, que enguany han celebrat 25 anys i han presentat disc.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.

0: Hi ha grups que formen part de la banda sonora de tota una generació. Formacions que, més enllà dels discos i dels escenaris, han contribuït a mantenir viu el vincle entre la música, el ball i la cultura popular. És el cas de La Coixinera, un grup nascut a Mataró l'any 2001, que aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria. Un quart de segle portant la música d'arrel a places, carrers i escenaris, i fent del ball i de la festa un espai de trobada. Durant aquests anys, La Coixinera ha anat construint un repertori propi a partir de la música tradicional catalana. Combinen melodies populars amb noves composicions i incorporant-hi una mirada contemporània. I per celebrar aquests 25 anys, el grup ha volgut fer-ho música nova. Quanta Ballera és el seu nou disc, un treball format per 14 temes que recuperen melodies del repertori tradicional i les combinen amb composicions pròpies. És un disc que, com el seu nom indica, reivindica les ganes de ballar, de fer festa i de continuar compartint música. Hem volgut conèixer millor aquest nou projecte i aprofitar l'aniversari per fer una mirada a aquests 25 anys de trajectòries. Per això hem parlat amb Dani Álvarez, un dels integrants de La Coixinera, que ens explica com ha evolucionat el grup, com ha nascut Quanta Ballera i què significa continuar apostant per la música d'arrel després de tot aquest temps. La Coixinera va començar el seu camí l'any 2001 i 25 anys després continua damunt dels escenaris.
1: La Coixinera, al llarg d'aquests 25 anys, podríem dir que amb la seva essència continua sent el que pretenia. Nosaltres veníem originalment dels Ministrils de la Palla, que és una formació que va estar entre el 94 i el 2001, que es va dissoldre i va néixer La Coixinera, i el que allà era potser més tradicional, clàssic, i el que preteníem era fusionar la guitarra elèctrica, la bateria, una bateria contundent, i el baix elèctric amb els instruments tradicionals, amb la gralla, la viola de roda, el sac de gemecs, la tarota, el flabiol i l'acordió. I això és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys, val? El que sí que teníem molt clar és que volíem fer una proposta de sarau, una proposta activa, provocadora, fresca i actual, i això penso que és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys. És veritat que en 25 anys doncs, hi ha hagut un canvi, perquè com a grup ens hem fet grans, hem posat pes, i no només físic, sinó que també hem posat pes en el contingut, en el llenguatge. És més madur, és més treballat que no pas als inicis. Les noies...

0: Arribar als 25 anys és una fita important per a qualsevol formació musical. I en lloc de mirar enrere amb un disc recopilatori, la Coixinera ha decidit celebrar l'aniversari amb un treball nou, que porta per títol Quanta Ballera.
1: Per què vam decidir, doncs, de fer un disc nou i no fer un recopilatori per celebrar aquests 25 anys? Doncs perquè ens cremava tot un seguit de material que havia aparegut a la comarca al llarg dels darrers 10-12 anys. Veníem del Tenim i Tindrem el 2001, que era un disc que volia donar resposta a tot el postprocés, no? Teníem ganes de dir coses, doncs volíem quedar tal com havia anat tot plegat, no? I vam fer aquell disc, que és un disc més semblant al disc de Titani, per tant que era un disc doncs més contundent, més no tant de ball, no tant de sarau, i tots aquests anys des de l'inici del procés que havíem fet el disc de les Santes, una versió de les Santes de la Festa Major de Mataró, fins al Tenim i Tindrem, d'on havien aparegut molts materials. I teníem ganes de posar-los, de tornar a fer un disc de ball d'arrel amb els reivindicant el que serien els estils propis, els propis, diguéssim, català. Una cosa molt xula del disc és el text d'en Josep Vicent Fratxina, no?, que diu catalanovellans. Doncs aquest catalanovellans volia dir posar de manifest aquests gèneres de ball, però també aquests gèneres musicals. I en tenia moltes ganes. No ens podíem quedar aquests materials sense passar-los pels sales de la Coixinera, i per això hem fet aquest disc. Aquest disc, que no és un disc recopilatori, sinó és un disc que esperem que tingui un recorregut i un disc de futur.
0: El nou disc parteix en bona part de la música d'arrel i de melodies recuperades de diferents fonts del patrimoni musical popular català. Però aquestes melodies no es reprodueixen simplement tal com han arribat fins avui, sinó que passen pel filtre i la manera de fer de la Coixinera.
1: Quan tenim una peça que, a més, respon a un gènere de ball, el primer que ens posem al cap és que això s'ha de poder ballar, que ha de tenir un tempo, tot i que els tempos, jo penso que no són els tempos de la vida quotidiana dels anys 80-90, no són els mateixos del 2026, segurament són tempos més alegres, més lleugerets. Teníem ganes d'això, de poder fer un disc nou. Llavors, les ganes, sobretot, era de fer un disc de ball, i per tant, això és el que predomina. Això per una banda. Per altra banda, les estructures. Tant les estructures de ball com les estructures musicals. Volem ser respectuosos, també amb els tempos, però amb una visió actual, una visió de 2026, i evidentment, doncs, a partir d'aquí la resta és bastant fàcil. És veure, imaginar aquella melodia, que són melodies molt potents les que hem trobat, o les que hem fet de composició pròpia, doncs són melodies que ens agraden i que estiguin al servei d'això que diem.
0: Una de les característiques de la Coixinera és precisament aquesta capacitat de fer dialogar la tradició amb sonoritats contemporànies. Al disc hi trobem gèneres i formes de la música popular catalana, però també composicions pròpies i una manera d'entendre la música molt vinculada a la festa i al ball.
1: Jo penso que la música d'arrel, o nosaltres com a Coixinera pensem que la música d'arrel ha de respondre a una sonoritat, ha de respondre a uns tempos, ha de respondre a un equilibri entre la tradició, però també entre la modernor. I per tant, jo crec que és important que evolucioni, que és important que cada artista, cada grup, cada músic li doni la seva visió actual. Uns més des de l'arrel, l'altre és com nosaltres ho fusionem més amb el rock, però vull dir, el fet que continuï l'arrel siguem viva és si és útil, si la necessitem, si té sentit i no tenir-la com una cosa de museu. I no estem dient res nou, res més que sigui compartit amb molt dels grups i d'artistes del país i del món, cadascú des de la seva visió, cadascú des del seu llenguatge i cadascú des de la seva manera de fer música.
0: I tot plegat ens porta el mateix títol del disc, Quanta Ballera. Dues paraules que resumeixen molt bé l'esperit de la Coixinera i aquesta voluntat de reivindicar el ball com una experiència col·lectiva. Perquè al final, darrere de la música d'arrel, també hi ha la plaça, la festa i les ganes de compartir.
1: Bé, doncs, després de 25 anys, és evident que hem posat un títol suggerent, no? Perquè Quanta Ballera és Quanta Ballera portem al darrere a les esquenes al llarg d'aquests anys, no? Però Quanta Ballera encara ens queda per fer, no? arreu del país, vull dir, país pensant en països catalans, últimament ens costa molt anar cap al País Valencià o cap a les Illes o cap a la Catalunya Nord, però pensem en clau de països catalans, els gèneres, intentem que siguin gèneres que siguin compartits, i res, jo penso que ara mateix el que esperem és poder treure'n suc d'aquest disc. Hem fet uns quants concerts, més que altres anys, al llarg d'aquesta temporada, i també ens estan sortint algunes col·laboracions arrel de que estem vius i estem en bona salut després de 25 anys i amb propostes, pensem que engrescadores i que agraden, i això, doncs, bueno, ens agrada pensar que aquest Quanta Ballera, doncs, tindrà un parell ben bé d'anys de recorregut, tot i que ja estem amb altres materials que no vam poder gravar, que no vam acabar de treballar i que els hi tenim moltes ganes. Per tant, si el grup es manté amb la il·lusió que estem ara, doncs potser en poc temps tindrem un nou disc de La Coixinera. Esperem. Salut, música i molta arrel.
0: Moltes gràcies, Dani Álvarez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa, festa!
3: I escoltem el primer tema musical del programa, A la Torre Xica. I com no podia ser d'una altra manera, del grup La Coixinera, que l'han enregistrat en el seu treball Quanta Ballera i que anirem descobrint al llarg del programa. No el tema, el tema el descobrirem ara, però el disc el descobrirem al llarg del programa. Ara, A la Torre Xica. Flor de...

0: Hem escoltat el grup La Coixinera interpretant el tema A la Torre Xica. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta totes les novetats de les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Campdevànol el Certamen Nacional de Pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Un cap de setmana en què aquesta tradició serà la protagonista, però que ho fa arrelant-se al municipi que els acull, amb propostes per tot el públic i ganes de fer xarxa. Pot aspirar al títol d'hereu i pubilla de Catalunya qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, del seu barri o d'una associació. Durant un any representen tots els seus companys membres del pubillatge arreu del país i són la veu de la tradició. Durant dissabte, els candidats s'examinaran per demostrar el seu coneixement sobre el nostre territori i també les seves aptituds orals i escrites. Un cop finalitzat, a ells i a la resta dels assistents els espera el patrimoni de Campdevànol, cita imprescindible del certamen, com explica Arnau Actar, president del Foment del Pubillatge Català.
4: A part del certamen pubillatge, doncs és també una representació de tot el que són les tradicions locals i del que pugui portar el poble, ja que al final també és una exposició a més de 1.500 persones de lo que és el municipi.
3: Convé, doncs, no perdre's aquesta cita amb la tradició catalana. Després de més de 30 anys i 130 números de butlletí, l'Associació Catalana de Puntaires inicia un nou projecte editorial, FIL, una publicació que busca explicar la punta des del patrimoni, la creativitat, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, la revista neix amb la clara intenció d'ampliar la mirada sobre la punta, explicar què hi ha darrere de cada peça, la creativitat, el coneixement o les comunitats que la mantenen viva i perquè tot això és rellevant. La nova publicació, que manté la periodicitat quadrimestral, incorpora entrevistes i noves seccions, com l'apartat Món, on es difondran tècniques i arts de puntes d'altres territoris, o geometria i estructura, amb continguts tècnics, patrons i recursos per aprofundir en la pràctica puntaire, i a més, territori i comunitat, on es recullen les activitats de l'associació i de les entitats. Segons l'associació, la revista no significa només un canvi de disseny i format respecte al butlletí, sinó que és un nou projecte que vol servir per projectar la punta com a patrimoni viu. FIL, doncs, s'adreça a les puntaires i a la comunitat vinculada a aquesta pràctica, però també a professionals del patrimoni, museus, institucions culturals i públic interessat en l'artesania, la moda i la cultura popular contemporània.
5: Moltes gràcies, Emma, per acostar-nos a l'actualitat de l'associacionisme cultural. T'esperem la setmana vinent.
0: I del món casteller volem saber com estan les places. Ho descobrirem ara mateix amb el baròmetre casteller, amb en Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Una novetats estrella a Tarragona.
6: Hola, companys, repassem les novetats d'aquesta setmana al baròmetre casteller. Els castellers de Vilafranca han excel·lit guanyant amb autoritat el concurs gràcies al primer 9 de 9 descarregat de la història. Aquesta és la gran novetat de la jornada. A més, la colla Vella Valls ha tornat a coronar el 3 de 9 sense folre, el segon de la colla i tercer de l'era moderna. La jove de Tarragona ha coronat el primer intent el 4 de 10, mentre que les joves de Valls ha carregat el segon 3 de 10 del seu historial. Els castellers de la Vila de Gràcia han recuperat els 9 pisos amb un 3 de 9, mentre que els capgrossos de Mataró han pogut finalitzar el 3 de 9 i els moixenguers d'Igualada han coronat el seu primer 3 de 9 de l'any. Per la seva banda, els xiquets de Reus han completat per primer cop el 4 de 9, els castellers de Barcelona l'han estrenat i els marrecs de Salt l'han fet per primer cop. Els nens del Vendrell han tret el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre que els xiquets del Serrallo han descarregat per primera vegada el 2 de 8. Per la seva banda, els segals d'Osona han aconseguit completar el 2 de 8 i els bordegassos de Vilanova l'han coronat. D'altra banda, els castellers de Sant Cugat han recuperat el 7 de 8. La colla jove de Barcelona ha estrenat el 3 de 8 i els castellers de Castelldefels han coronat per primer cop el 3 de 8. En el camp internacional, els xiquets de Copenhagen han fet el salt amb el 4 de 7. La colla danesa, a més, també ha presentat el 2 de 6. Els castellers d'Andorra han fet per primer cop el 3 de 7 i el 9 de 6. La colla castellera de Madrid ha fet per primer cop el 3 de 6 per sota i ha presentat el 4 de 6 amb l'agulla. Els castellers de París han recuperat el 2 de 6 i han tret el 5 de 6. I, per últim, els castellers de l'Oprado, els xilens, han presentat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers Els London, d'Anglaterra, han estrenat el seu caseller en 3 castells de 6 i són la colla 99 en accedir al baròmetre 2026, xifra rècord en una mateixa temporada. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobeu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
5: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
7: Festa, festa!
5: I ara continuem amb més ritme de la mà de la coixinera, que ens presenten el tema, ara sí, Quanta ballera, que és el tema que dona nom al seu darrer treball.

0: no t'hi emboliquis. Aquesta dita popular ens recomana no anar a cercar raons ni problemes si no en volem sortir escaldats. I aquesta, que sembla una recomanació tan assenyada, fa justícia a aquest refrany català i el catapulta al punt més alt del podi de la popularitat segons l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Seny o rauxa? Seny, si podem decidir que un refrany amb aquest ensenyament és el que més ens identifica, encara que ara mateix les eres de les masies ja no tenen aquella activitat trepidant que hi havia durant la sega, per separar el gra de la palla.
1: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I ja ho sabeu, si us fiqueu en segons quines coses, assumiu-ne les conseqüències.
2: Festa, festa!
3: Seguim endavant i ho fem amb una nova entrega musical de La Coixinera, la sardana curta d'en Borina.

0: Un luxe gaudir de la sardana curta tamborina interpretada per la Coixinera.
1: I arriba el moment de cuidar de la nostra salut amb la saviesa de la terra. Rebem a Fra Valentí Serra de Manresa i els remeis de l'ermità, que avui ens ensenya a preparar un remei de timó i nous de xipre amb mel, ideal per combatre els refredats.
2: Festa, festa.
3: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
4: Pau i bé. Jo vos guardi. Avui us vull donar un remei molt bo pels refredats. Us parlaré del timó i de les nous de xiprer amb mel. En els nostres dies, una alimentació poc equilibrada pot provocar

0: major propensió a patir grips i refredats. D'aquí la necessitat d'incloure complements vitamínics i remineralitzadors, així com també ingerir extractes d'aquelles plantes que en la tradició remeiera del nostre poble han demostrat la seva eficàcia davant les malalties que afecten més a la vida quotidiana. Per exemple, els nostres antics ja assenyalaren que el fruit del xiprer fa una pinya de la mida d'una nou, molt aromàtica i molt medicinal. Així, doncs, de l'extracte de la pinya o nou de xiprer, hi trobem un dels principals estimulants per a les defenses naturals de l'organisme i és especialment indicat per la prevenció i tractament de la grip i tota mena de refredats. En temps d'hivern, el mal de coll és una de les afeccions més comunes i, junt amb les molèsties que causa, especialment les dificultats per empassar, també pot produir febre i malestar general a l'organisme. La majoria de les afeccions a la gola solen estar vinculades als refredats i, per superar-les, cal prendre timó amb nous de xiprer i mel, i sobretot enriquir la dieta quotidiana amb brous calents, crema de verdures, especialment d'api. Us saludo com sempre, en pau i bé, us desitjo bons ànims i bona salut.
1: Prendre nota d'aquest remei ens anirà bé. Moltes gràcies, Fra Valentí.
2: Aquesta setmana alterem una mica els continguts i l'estructura del programa per inquibir-hi un fet que va succeir el 3 d'octubre, aquest dissabte, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, al carrer Montseny concretament, on s'hi va descobrir una placa que acreditava que allí, en un dels edificis del carrer Montseny, hi havia viscut una pila d'anys, molts anys, en Jordi Fàbregas. En Jordi Fàbregas era sallantí, però molta part de la seva vida el va passar al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Montseny, molt a prop del Tradicionarius, del Centre Artesà Tradicionarius. Allí s'hi va aplegar, doncs, gent, amics, coneguts, veïns, gent que l'estimava, curiosos, i hi van haver-hi els parlaments de torn que toquen en aquestes ocasions. De tots, nosaltres, al Festa Festa, que també hi érem, hem volgut recollir especialment els de la Lola, Capdevila, la dona de Jordi Fàbregas i potser de tots la persona que més el coneixia i que pot parlar-ne amb més propietat. I d'ella hem recollit aquests talls.
3: Dèiem que vam arribar de Sallent, tots dos, als anys 70. Em va deixar clar que la seva dèria seria la música i jo li vaig deixar clar que la meva dèria era fer família amb ell. I tots dos vam dir que sí, i això és el que vam fer. Les dèlies són importants. Ens vam comprometre amb molts projectes, vam viure els anys 70 en 5 districtes diferents, fins que de cop i volta vam veure que tots els amics eren de Gràcia, que Gràcia era com el Sallent, amb carrers estrets, aceres estretes, amb gossos, amb gats. I ens vam centrar a buscar una casa aquí, en el barri. Ja hi teníem amics, Eduard, vam fer molts més en poc temps, i ell va seguir la seva dèria i jo amb la meva. Ens vam entendre sempre, menys quan discutíem, esclar. El Jordi era la persona més despistada del món. En el seu cap sempre hi havia la música. Podia muntar, per exemple, un sopar amb amics, que jo no coneixia, un dia que ell tenia bolo i se'n presentaven a casa amb pastissos i cava. I jo els deia, em sembla que us heu equivocat. No, no, venim aquí. Ah, doncs el Jordi no hi és, jo no els conec. Bueno, doncs queda't al cava i els pastissos, jo què vols que faci? Això era normal. O sopar dues vegades, perquè ja havíem sopat i trucaven a la porta i venien a sopar uns amics. Lola, és que hem de fer veure que no hem sopat, que és molt important. Sempre ens vam fer costat, vam ser feliços. Ell, per adormir els seus fills, tocava la guitarra, jo els explicava un conte. I també vam fer molta música plegats. El Pol i jo al piano a quatre mans, en Boi al baix elèctric i el Jordi a la guitarra. Em quedo amb aquesta persona amorosa, tendra i despistada. Ah, m'he descuidat una cosa important, mireu si era despistat. Que un dia es va descuidar el Pol, el nostre fill petit al forn de la plaça del Sol. Va anar a buscar el pa, tenia el Pol 13 mesos, ja sabia caminar. Es va escórrer del cotxet, li van donar un crostonet i el Jordi va agafar el pa, la bossa de pa, de roba, la va posar en el cotxet i va venir cap a casa. Fins que la senyora del forn li diu, ei Jordi, que descuides el Pol. Va arribar a casa, el Pol em va explicar l'anècdota. El Jordi, evidentment no. Abans Jordi composava a les nits, moltes nits, i vam veure créixer els nostres fills. fins al dia tràgic que vam perdre físicament, perquè un fill no es perd mai el nostre goi. El Jordi, a títol individual i en vida, va poder gaudir de molts reconeixements. Premi Nacional de Música, que per cert, li van donar el Premi Nacional de Música a Palau de la Generalitat a títol personal i se'l va descuidar dins del taxi quan va arribar aquí. Bé, segueixo. Premi Nacional de Música, el Joan Amades, Medalla d'Honor de la Ciutat i abans de morir la Creu de Sant Jordi, entre altres, també de col·lectius. No li donava gaire importància si se'ls deixava el taxi, imagineu-vos. Se'l podria recordar molts llocs, però crec que és aquí a casa on ell li agradaria ser recordat. Perquè la llar és, entre altres coses, el lloc on sempre pots tornar. I ara, per acabar, estic molt contenta perquè els carrers, per mi, són aquest arxiu històric de vida obert a tothom. I que, bé, estic molt contenta i molt emocionada. I vosaltres, gràcies per ser aquí. Que... I a més, perquè no plou.

0: I seguint l'estructura del programa, avui toquen les cançons que tornen amb en Josep Maria Dell. Però hem alterat també l'ordre de les que tocaven, perquè dintre de tot el material de les cançons que tornen teníem un Cançons que tornen dedicat precisament a en Jordi Fàbregas. I és el que escoltarem ara mateix, les cançons que tornen amb Josep Maria Dell.
1: Festa, festa.
2: Cançons que tornen.
1: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
3: Càpsula número 50. Jordi Fàbregas. Som a l'any 1968, d'on torna la cançó d'avui. Sempre recordarem Jordi Fàbregas pel seu gran projecte, la creació del Tradicionarius amb Jaume Arnella l'any 1988. Però hem de recordar també que ja el 1972 funda el grup Coses per investigar i modernitzar la música popular i tradicional a la manera del segle XX, actualitzant sons i harmonies. Després ve l'Harmònica Brava amb Xavier Batllés, la Murga amb la que crea el concepte ball folk, poc usat fins aquell moment. La Murga dona pas a Primera Nota, amb qui posa en marxa el Tradicionarius, i a finals dels 90, sense deixar la direcció del festival, Jordi Fàbregas munta el Pont d'Arcalís amb Artur Blasco. També el recordem dirigint els Ministrils del Camí Ral, responsables de les músiques de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Però avui, com sempre, furguem en les arrels, perquè Jordi Fàbregas, generador de tots aquests projectes, formacions, festivals i esdeveniments relacionats amb la música tradicional, també té un passat com a cantautor. Els seus inicis estan vinculats a la veu i la guitarra. Per tradició familiar, Jordi Fàbregas viu des de nen immers en el món de la música i la poesia.
4: Jo vinc de Sallent del Bages. A casa meva, per qüestió familiar, també el meu pare, escriptor, poeta, cantàvem tots en el, tant a l'escolania com a la capella que hi havia en el poble. Anàvem als aplecs que es feien regularment a la població. Aplecs, no és que s'haguessin recuperat uns aplecs, sinó que s'estaven fent. I en aquests aplecs, a part de menjar el pa amb tomàquet o l'arròs de torn, diguéssim, es cantaven cançons. Per mi és una situació lògica del cant tradicional, de les cançons més conegudes tradicionals del país, que l'he portat sempre. Això, quan vaig començar a cantar, i en el cas de la cançó francesa o dels cantautors d'aquí, sí que em vaig, diguem-ne, repenjar una mica amb el fet de que el pare era poeta, m'adaptava les cançons del Brel al català, les traduïa o adaptava més aviat, diguéssim. Però en l'intent de fer una construcció musical de cançó, diguéssim, d'una estructura de cançó tradicional, sempre l'he tingut.
3: Actiu fins al dia de la seva mort, el 2021, 10 mesos després d'haver deixat la direcció del Tradicionarius. Dit tot això, avui torna al Festa Festa una cançó dels inicis de Jordi Fàbregas, com fem sempre en aquestes càpsules històriques. Anem a escoltar-ne una del disc primer, com a cantautor, publicada pel segell Adixa el 1968. És una recreació catalanitzada de l'Amsterdam, de Jacques Brel, en la veu de Jordi Fàbregas.

Amsterdam hi ha molts homes cantant les balades d'enlloc pels racons d'Amsterdam. Vora el port d'Amsterdam corren llops assetjant oriflames de llums.

aarzelen niet. Is el port d'Amsterdam, tot ple d'homes eixits de l'espessa calor de l'immens oceà. És el port d'Amsterdam, té aventures si crit, si mastega marisc, si veu rom mantillà, i aquest blanc d'unes dents fet esquer radiant que s'endú la claror

0: Amsterdam, una cançó de Jacques Brel revisitada en català per Jordi Fàbregas, extreta del seu disc primer, dels seus inicis com a cantautor l'any 1968, abans d'embrancar-se en tots els projectes relacionats amb la música folk i popular que van marcar tota la seva trajectòria professional, per la qual ha estat mereixedor de molts guardons, el darrer dels quals la Creu de Sant Jordi el 2020, l'any de la seva forçada jubilació que culmina 10 mesos després amb la seva mort el 21 de gener del 2021. Amsterdam amb Jordi Fàbregas és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
1: Gràcies per viatjar en el temps amb nosaltres, Josep Maria, i per tancar el bloc de les seccions connectem amb la companyia de jocs L'Anònima a l'espai Va de Jocs, que avui ens parlen de la cucanya.
2: Festa Festa
3: Va de Joc,
2: un espai de la companyia de jocs L'Anònima, escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc: cucanya. A on? Barcelona, Cadaqués, Pollença, Mata de Pera. Quan? Per festes majors.
6: La cucanya és un objecte de joc i a la vegada dona nom a tot un seguit de jocs que es fan a les places per festa major. També es poden anomenar jocs de sortija, però d'això ja en parlarem. Centrem-nos en la cucanya. Una cucanya és un pal plantat a terra d'una certa alçada, però que pot anar entre els 5 i els 25 metres, i que al capdamunt s'hi penja una recompensa que obtindrà qui arribi al damunt. De cucanyes n'hi ha de dos tipus: verticals, les més generalitzades, i les horitzontals, en llocs de mar o de rius, amb una certa fondària. Amb una excepció que explicaré més endavant, la cucanya de la Plaça Nova, singular en molts aspectes. Abans, a les cucanyes s'enfilaven joves que volien mostrar la seva destresa o guanyar un suculent premi. Cada cop més a les cucanyes, tret de les realment altes, s'enfila canalla més menuda, que sovint ho han de fer amb l'ajuda d'un adult que l'empeny des de baix. Aquest fenomen de jocs de festa, que abans hi jugaven joves i ara ho fan infants, es diu infantilització i passa a tot arreu. Per afegir més dificultat a la cucanya, aquesta es pot ensabonar. Comentaré dos casos singulars de cucanyes, la de la Plaça Nova de Barcelona i la de Sant Antoni a Pollença. A la Plaça Nova de Barcelona, i des del 1589 ininterrompudament, per les festes de Sant Roc, el 16 d'agost, apareix una cucanya horitzontal, que consisteix en un tronc que gira sobre el seu propi eix i que els participants han de creuar sense caure. Ara hi ha un cucanyaire que vetlla perquè el jugador no caigui a terra i, a més, hi ha matalassos que esmorteixen la caiguda. Però abans, si et desequilibraves, anaves al dur terra. S'entén perquè era un joc de valents, oi? Al voltant de la cucanya s'hi practiquen d'altres jocs, com les curses de sacs. Una experiència magnífica, alhora que poc coneguda pels barcelonins que aquests dies fugen de la ciutat. Les altres cucanyes singulars, pel tot el que les envolta, són les cucanyes que es fan a Pollença i al port de Pollença, per Sant Antoni, el 17 de gener. La festa comença quan la gent, força dies abans, van a la muntanya i tallen un arbre força alt, d'entre 20 i 25 metres. El mateix dia de Sant Antoni, la gent del poble va a buscar el pi i el baixa, o per camins, a Pollença, o per mar, el del port de Pollença. El pi entra al poble amb tota la solemnitat i dificultat, arrossegat per la gent fins que arriba a la plaça. Això ja suposa tot un espectacle. Un cop arriba a la plaça, el pi es planta en un forat i es fixa convenientment per a que no caigui. Aleshores, comença l'altra part de la festa, l'enfilada. Sense cap mena d'ordre ni control, s'inicia una lluita per veure qui aconsegueix enfilar-s'hi al pi, que prèviament han ensabonat. Aquesta lluita pot durar fins a una hora i les garrotades, estrebades i cops són més que habituals. Un cop fet aquest desgast, sempre apareix algú que amb força destresa i aprofitant el cansament dels altres s'enfila fins al capdamunt.
5: Quin és el premi?
6: De premis n'hi ha de tota mena: un pollastre, un pernil o simplement tocar uns picarols. A Pollença, El premi és una bossa de confeti, un gall i el prestigi d'assolir la fita.
7: Moltes gràcies als companys de la companyia de Jocs L'Anònima per acostar-nos a aquests jocs que mai passen i que sempre són presents. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 866 arriba al seu final.
0: Festa Festa.

0: Volem agrair a tots els que col·laboren, col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, Fra Valentí Serra de Manresa, la companyia de Jocs l'Anònima. Gràcies per fer possible una edició més.
1: I per descomptat, agrair l'equip que fa girar els engranatges del Festa Festa setmana rere setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I ara, abans de marxar, preneu nota d'aquesta recomanació a l'agenda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona tindrà lloc el concert Sardanes Centenàries del cicle de Cobla Barcelona a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un concert imprescindible.
1: I ara ens n'anem, però com és de costum, ho fem amb la millor música. Us deixem amb una sardana més que centenària. Us parlem de la sardana El Tren, de Josep Serra Bonal, estrenada el 1896, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi León.
0: La setmana que ve hi tornarem amb més festa i més cultura popular. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
1: Adeu.

slaves of Jackson. You can't avoid the touch.

Continua l'espai musical 35 de Jazz.

0: Green Autumn in New York.
1: Finalitza la...
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 91%.